0: Benvinguts i benvingudes a Dues Veritats i una Mentida. Clàudia Moreno, què tal? Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé, de divendres.
0: De divendres, avui estrenem aquest espai. Què tenim aquí? Tres persones, dues veritats i una mentida. Quin és l'objectiu? Descobrir qui menteix. Hem reunit als estudis de Ràdio Barcelona, a l'Aquí Catalunya, tres persones aleatòries, de camps diferents. La cosa és que aquí tenim tres paperets damunt la taula, en dos hi posa veritat, en un hi posa mentida, o això és el que us haureu de creure. Cadascun agafarà un i explicarà una història o una anècdota que li hagi passat. Si és veritat o no, ho decideix el paper. El que passa és que, clar, la resta no ho saben, i el que passa és que hem de descobrir qui menteix. Qui està intentant donar-nos gat per llebre? Quin és el premi? Un besito, perquè de moment no som rics, no tenim 200.000 euros de pot per donar-vos, però escolta, tot arribarà. Així que comencem, Clàudia, presentem els concursants d'avui.
1: El nostre primer convidat ha convertit la cuina en tot un espectacle. Un xef que ha fet descobrir a milers de persones la gastronomia catalana des dels fogons, però que també des de la televisió, amb un estil molt directe, exigent i molt proper. Esclar que sí, parlem d'en Marc Ribas.
2: Ens ho hem petat tot, i a tot arreu tenen aquella merda de puré de patata fet amb una Thermomix, una pota de pop que ja compren cuita, i a tot arreu et trobaves el pop amb parmentier trufat.
1: El xef de la taverna, el Siri, i una de les cares més populars de TV3. Molts de vosaltres el coneixereu pel programa Cuines, on s'ha convertit en un dels referents de la cuina catalana, senzilla i de proximitat.
3: O fins i tot podríeu deixar-lo allò enterrat amb sal, una mitjoreta.
1: Sempre amb una filosofia molt clara, reivindicar la cuina de temporada i el plaer de cuinar a casa. També l'heu vist molts anys a Joc de Cartes.
4: Restauradora i restauradors. Els turistes que visiten Barcelona necessiten alimentar-se, però també conèixer i gaudir de la nostra gastronomia.
1: Al llarg dels anys ens ha demostrat que darrere d'un bon plat també hi ha esforç, creativitat i molta passió pel producte local.
0: Marc Ribas, molt benvingut.
3: Moltes gràcies, bon dia.
0: Anem amb el segon convidat.
1: S'acompanya una comunicadora que ha fet de la curiositat, la cultura i l'entreteniment la seva marca personal. Una veu fresca, espontània i amb una energia que encomana. Parlem de la Candela Figueres.
5: Jo he treballat a la PM de ràdio. També vaig treballar a la segona hora de RAC1, que també estava plena de frases. Faig uns mix. Et felicito, Paco, si ha matat. Són 7 temporades.
1: Periodista, presentadora i guionista, al llarg de la seva trajectòria l'hem pogut veure al capdavant de formats culturals i d'entreteniment com Cita Bestial, el programa de 3CAT que convida personatges coneguts a descobrir la seva cara més personal a través de la relació amb els animals.
6: Segurament el més dur de Cita Bestial és entendre realment el dia a dia de les protectores, entendre amb la realitat que elles es troben i comprendre que els humans a vegades tenim una banda molt cruel.
1: Un espai ple de confidències, humor i converses inesperades que demostra que, de vegades, la millor entrevista és la que surt del guió. I ara també la podem veure presentant Òrbita B a BTV.
7: Molt bona tarda a tothom, què tal, com esteu? Són les 4 de la tarda i això és Òrbita B. Una mica passar les hores fins que et deien, ja podeu sortir, no? Les notes ja se t'han donat.
1: Un magazín que recorre l'actualitat cultural de Barcelona descobrint iniciatives, creadors i propostes que sovint passen desapercebudes.
0: Candela Figueres, molt benvinguda.
8: Moltes gràcies.
0: Ja anem amb el tercer i últim.
1: Un comunicador que ha fet de l'humor i la improvisació la seva millor carta de presentació.
9: La senyora Sabinella i Caterina, mare i filla, fixa't, van tenir el mateix somni. Totes dues van somiar amb una senyora...
1: Una de les veus més singulars del món audiovisual català, capaç de convertir qualsevol anècdota quotidiana en un moment memorable. Parlem amb Xavier Pérez Escuerdo, guionista, humorista i presentador, fa anys que combina la ràdio i la televisió amb un estil espontani i molt seu.
9: Observatori Fabra,
10: sí,
9: està allà dalt a Collserola.
10: És que tu vas anar a casa dels senglars.
9: Clar, i vam baixar allà, anàvem amb la meva esposa, que estava, a més, embarassada.
1: Ha treballat a Catalunya Ràdio, RAC1, a Ràdio Estel, però l'hem pogut veure fins i tot conduint programes especials. Un d'ells no fa massa, la visita del Papa Lleó 14 a Barcelona.

0: aquest estic cantant, de fet.
1: Xavier Pérez Esquerdo, què tal? Molt bon dia.
2: No fas cantar aquesta hora del matí, Laura, gràcies.
1: No et fem cantar, no et farem cantar aquesta hora del matí, no patiu pas. Ja coneixeu, doncs, els tres concursants que avui juguen a aquest Dues Veritats i una Mentida. De seguida, doncs, escoltarem les seves històries, però abans han de saber si ens han d'explicar una història de veritat o una de mentida. Ai, llavors, tenim aquí els tres paperets. La Clàudia es disposa ara, us els portarà. Cadascú n'agafa un.
3: D'acord.
1: Que no us els mireu entre vosaltres.
3: No, no, és veritat.
1: Hem de jugar i això...
3: No sigueu tramposos. No sigueu tramposos. D'acord, a mi m'ha vingut donat, agafo l'últim. Quins nervis.
1: Cadascú ara mateix està llegint el seu paper. Sabran a partir d'aquí quina història ens han de colar, sigui veritat o mentida.
3: Perfecte.
1: Estem preparats, preparades? Teniu tot, eh?
3: Tenim tot.
4: Som-hi.
1: Doncs som-hi. El que fem ara... és començar a explicar les històries, que això jo crec que és el moment... és delicat. No tingueu por, tireu, sigueu lliures, sentiu-vos lliures, expliqueu-nos les històries, sí, els detalls que considereu. La idea és que cadascun explicarà la seva. Podem fer algunes preguntetes, si voleu, ara, però després tindrem temps tots per fer-nos preguntes i aprofundir més en aquestes històries. Algú vol començar?
3: Va,
1: algú vol
3: vinga,
1: començar explicant la seva?
4: Sí, jo començo.
1: Vinga, Marc, sisplau.
3: Hem mirat tots el Marc, no sé. Sí. Sí.
1: Quina
4: mira,
1: pressió.
4: Jo podria ser un gosset d'aquests abandonats ara mateix,
1: sí?
4: amb aquests ulls, i explicar-vos una història de pena.
1: De pena, vinga, som-hi.
4: Sí. Jo, per feina, vaig viure 4 anys i mig al Brasil. I els primers any i 3 mesos vaig estar... en una illa fluvial en un riu que es diu Telespires, enmig de l'estat de Mato Grosso i el Pará, enmig de la selva. I allà me'n vaig anar a cuinar. I bueno, sempre hi havia com novetades i coses que t'havien de fer, i a més, com a cuiner, jo volia tastar moltes coses. Diguéssim que coses que es mengen allà. Allà hi ha, per exemple, un animaló molt bonic i preciós, que és l'escarbat rinoceron.
1: Ai, mare. Mm-hmm.
4: Que té una larva.
1: Ai, mare.
3: Ai, quina angúnia.
0: No.
1: Ja comencem.
4: Quan són una larva, s'alimenten bàsicament de les soques podrides dels arbres. Mm-hmm. I té gust de formatget.
1: Ah, mira.
4: Mm-hmm. Això és el que et diuen.
1: Ah, això és el que et diuen. Quedeu-vos amb això, doncs.
4: El cos és blanc, és de la mida del meu dit gros, que, com veieu, el meu dit gros és...
5: gros.
4: És gros. I el cap és negre. Llavors el que fan és... agafen la larva, aquest cuc, gros, molt gros, li arrenquen el cap, agafen aquell cos, el punxen, en van fent diversos, els couen i et diuen que tu has de menjar. Entre d'altres coses. L'altra cosa que et fan fer, també, és menjar una capibara.
1: No.
4: Sí.
3: Però si són molt bones.
4: Sí.
5: Què és una capibara?
4: Com que què és una capibara? És el rosegador més gran del món.
3: Que l'estàs posant a prova. Tu et penses que et parlarà d'animals que no sap què són? No, home, per aquí no l'enxamparàs, en tot cas.
5: Abans... potser si dóna massa informació. És
4: clar, abans que tot això es viralitzés, tu aquí li deies a la gent, he menjat capibara, també, perquè diuen que has menjat, no?
1: Tu capibara, i la gent deia...
4: I la gent deia, i què és això? No, bueno, és un rosegador molt gros, i la gent s'imaginava com una rata gegant, però no li veien aquells ulls preciosos, que té aquella mirada tendra. I tu l'has de desbudellar, tu.
1: Ai, però Marc...
4: Descorxar,
1: tu. Com que tu no te la van servir?
4: No.
1: Aquesta era la novetada, o què?
4: La novetada, sobretot el pitjor, va ser el que és el jacaré de Papo Amarelo, que és el cocodril aquest que té tota la part d'aquesta d'aquí groga.
1: Sí.
4: I l'havies també desbudellar, escoixar i tot això. I,
1: això va ser
4: i,
1: dur, això?
4: Sí, això va ser dur.
5: Però com que et diuen, fes-ho tu.
4: No, home, clar, és que si no ho fas tu, és com que no... A més, tu ets cuiner. Bueno, tu no, jo. Llavors, és com... No ho fas tu amb les teves mans, no ho mates tu, no ho cuines tu, no ho prepares tu, és com que no estàs sent prou educat.
1: I matar-lo tu, també?
4: Sí, bueno,
1: també, eh?
4: Sí, pescar...
1: A pescar el cocodril, a pescar la capibara.
4: La capibara no. La

0: moltes altres famílies que van lluitar perquè això fos possible, tant al moment del naixement, que sapigueu, persones que esteu embarassades o que teniu plans de fer-ho aviat, que ara mateix és obligatori que t'ho preguntin, com a mínim. Mira. Que et preguntin en quin ordre ho vols posar al registre civil. Abans ni t'ho preguntaven, i si ho volies ho havies de demanar expressament o fer un tràmit burocràtic molt més pesat. Ara t'ho demanen i tens tot el dret de posar el nom, el cognom de la mare davant, perquè us penseu doncs, com pot afectar això a les criatures, eh?
1: Està bé, està bé.
0: El cognom. Doncs
1: pues mira, apuntat que queda perquè jo no ho sabia. Deixem sumar a aquesta hora a la conversa a l'Albert Turull. Hola, Albert, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Que ell és expert en onomàstica, estudia els noms propis, és professor també de la Universitat de Lleida. Albert, ara hem parlat de noms, abans hem començat parlant d'urbanitzacions, de noms de municipis. Si, per exemple, parlem d'aquestes urbanitzacions i de carrers, anys enrere, és cert que es posaven noms molt tradicionals, però podríem dir que ara això està canviant i se'n creen de nous, de models o de noms, en aquest sentit?
2: I els noms de les urbanitzacions?
1: Sí, de carrers.
2: Hi va haver una onada, certament, molt estranya, molt estrambòtica, d'importar noms estrangers, però, vaja, avui en dia la Comissió de Toponímia de Catalunya o la mateixa Comissió d'Onomàstica dels Estudis Catalans, de la qual formo part, diguem-ne que han de validar els noms. I algun dels que ho he posat com a exemple, allò, no sé què, Parc, Montserrat Parc, doncs avui en dia es tendeix a dir, no, això no és un nom genuí, no està format a la manera catalana, per tant, si de cap podeu ficar al Parc de Montserrat, però Montserrat Parc, el parc al darrere i amb K, no està prohibit posar-li, però sàpiguin que aquest nom no l'oficialitzarem perquè no està d'acord amb la manera normal, genuïna, de fer els noms en català, per dir-ho d'alguna manera.
1: Val, o sigui, ara Miami Platja, això segurament ja no es posaria, perquè ara ja es buscaria exacte,
2: no.
1: un altre objectiu, o sigui, el nom ja es pensa en una altra manera.
2: Val. Miami Platja és el que està a la llista negra de l'Institut d'Estudis Catalans, sens dubte.
0: I si de cop els habitants de Miami Platja el volguessin canviar, ho podrien fer i són a temps o encara no, o ja no es pot?
2: Bé, més que els habitants de Miami Platja sols, l'Ajuntament del qual forma part, que si no m'equivoco deu ser Vandellós, l'Hospitalet de l'Infant, o potser no, ara m'equivoco, perdoneu, és l'Ajuntament qui pot iniciar els tràmits, i el que passa que, una cosa és el nom que vols posar-li a un municipi i als nuclis d'aquell municipi, i l'altra cosa és com s'ha d'escriure. És a dir, pots canviar el nom, per exemple, s'ha fet fa poc, no? És a dir, hi ha un municipi que abans era Passanant, ara és Passanant i Belltall. És a dir, utilitzant dos dels noms dels pobles d'aquell municipi. Això és a la Conca de Barberà, no? Ara, si Passanant s'ha d'escriure amb una S o amb dues S, o Belltall s'ha d'escriure amb alta o amb baixa, això ja entra en les normes de l'Institut d'Estudis Catalans.
1: Clar, perquè aquí
2: pots decidir el nom, però no com vols escriure el nom, depèn del que vulguis fer.
1: I també ja després d'aquí se suma, entenc, els noms que venen del franquisme, és a dir, que el van, no?, del moment de passar-lo al català, doncs hi pot haver encara grafies o maneres d'escriure'l que no seria la correcta a dia d'avui.
2: Sí, hi ha alguns pocs, realment molt pocs, gairebé anecdòtics casos que no s'han acabat de normalitzar. Un que sempre surt, per exemple, és el Figaro, no?, que hauria de ser el Figuero, diguem, G-U-E, i s'escriuen Figaro sense article i amb GA, Figaro. Bé, el de Cabassés, el Priorat, també és un molt discutit, si amb dues S, si amb C, si amb final. Hi ha alguns pocs casos que no acaben d'adequar-se a la normativa. Però vaja, són gairebé anecdòtics i la previsió és que amb el temps i el pas de les generacions doncs, arribarà un moment que les coses cauran pel seu propi pes.
1: I pel que fa a noms de persones, perquè ara també ho parlàvem, de fet l'altre dia crec que van sortir les dades aquestes, vostè mateix va sortir a parlar-ne, no?, de que cada cop tendim aquests noms més curts. Per què això? Per què ara tendim aquestes abreviatures de Joan que han passat a ser Jans? Per què triomfen aquests noms d'una sola síl·laba?
2: Bé, és una moda. És que al final és claríssim que... I per què enguany estan de moda el color granat i l'any vinent el color verd i aquest any els colors, les faldilles de campana i l'any vinent les faldilles amb tall. Són modes. Així que les modes, evidentment, no són absolutament gratuïtes, no? Això ja és una qüestió de, no sé, de psicologia social, estudiar per què s'importa una moda. Però sí que és veritat que... sobretot pel que fa als noms de nen, i en els de nena una mica també, allà tenim Ona, per exemple, però sobretot pel que fa als noms de nen, és claríssim que la tendència és noms curts, com més curts millor, fins al punt que tenim noms monosil·làbics, tipus Nil, que és el segon, enguany, o Jan, que heu dit que va de baixa, però no ha anat tant de baixa, és el quart encara, ha remuntat, de fet l'any passat era el vuitè i ara ha pujat a ser el quart.
1: Ah, mira.
2: Però bé, sí, la tendència és clarament noms molt curts, monosil·làbics, o de dues síl·labes, i, per exemple, aquí tenim Biel, en lloc

0: té el que, la forma completa i tradicional que seria Gabriel, no?
1: Clar.
0: O Jan en lloc de Jan, aquest és en lloc de Joan, aquest és molt paradigmàtic, i no és que Joan fos molt llarg, però té aquella marca d'excessivament tradicional, etc etc. I aleshores Jan és vist com a més innovador, com a més fresc, i al final són idees associades, en aquest cas als noms, que formen part doncs, d'això, de les modes, que d'alguna manera cap a un man doncs, hi ha tendències, és claríssimament tendències. No és un canvi d'un any per l'altre, sinó que els podem analitzar per dècades o per generacions.
1: Nosaltres hem fet, us volia explicar a vosaltres dos, vull dir que vull que estigueu aquí connectats, perquè el Miquel Giol ha fet una recerca de noms curiosos, crec. Oi que són, no sé si noms de persones, de pobles i de tot. No sé, tot el que has buscat, què has trobat exactament,
2: mira,
1: Miquel?
2: Mira, hem estat fent una recerca de noms curiosos, tant a Catalunya com a Espanya. Llavors, mira, pobles amb noms curiosos a Espanya, amb noms estranyíssims. Los Infiernos, a Múrcia.
1: Vale.
2: La Hija de Dios, Ávila, Peleas de Arriba y Peleas de Abajo, a Zamora.
1: Això existeix, sí, Peleas de Arriba
2: sí,
1: y de Abajo.
2: Sí. Pardelúbias, a Pontevedra, o Villapene, a Lugo.
1: Déu-n'hi-do,
2: imagina't.
1: Molt bé.
2: Clar, això crida l'atenció perquè nosaltres no estem acostumats a aquest tipus de nom, però és molt fàcil mirar cap enfora, però quan tu mires cap endintre, nosaltres ho diem molt habitualment, però llavors si tu pares a pensar fredament, aquí a Catalunya podem trobar noms com Porqueres, el Pla de l'Estany, Porrera, el Priorat, clar. Cardedeu, el Vallès Oriental, Verges, el Baix Empordà o Berga.
1: És veritat. I pel que fa a noms de persones, perquè crec que també havies trobat que hi ha casos particulars a comentar.
2: Sí, mira, hem trobat una història curiosa, una anècdota curiosa. A Espanya hi ha un poble que té el rècord Guinness perquè és on més persones amb noms estranys hi ha. És un petit poble de la zona de Burgos que es diu Huerta de Rey, amb uns 900 habitants, i on s'hi poden trobar noms tan estranys com, ara els es diré, però no prometo dir-ho bé, Burgundora, Crescenciano, Dioscoides, Marceonila, Landelino. Aquests són alguns exemples, però són molts. I us estareu preguntant d'on surten tots aquests noms. Doncs resulta que Huerta de Rey, el 1930, al municipi només hi havia quatre cognoms entre els veïns, i resulta que entre una cosa i l'altra n'hi havia més d'un centenar que acabaven coincidint de nom i cognom. Llavors, com que generava molta confusió, per exemple, els carters es perdien perquè no sabien a qui entregar les seves cartes, l'Ajuntament va proposar que, a partir d'ara, els nou nascuts, els nou vinguts, els hi posessin noms molt singulars per poder marcar bé la diferència.
1: Clar, perquè d'aquesta manera, només amb el nom de pila, ja sabies a qui estaves, de qui t'estaves referint, no?
2: Exacte, i no van tenir millor idea que començar a fer la llista avall per als màrtirs cristians i van acabar tots amb aquests noms tan peculiars. De fet,
1: sí?
2: Fa poc s'hi va fer fins i tot una trobada internacional de noms estranys en aquest poble.
1: Meravellós. Això, Albert, anava a dir en català. Aquests noms potser no estranys, perquè no sé si en tenim de tan estranys com els que estava dient en Miquel, però es pot posar... Tu pots agafar el teclat, perquè ens entenguem, posar una cosa, una estranya,
3: un cop de lletres, cap al teclat,
1: i dir-li, el meu fill es dirà així? Això, aquests noms estan acceptats?
0: No, en principi, no estan prohibits, però sí que hi ha unes restriccions a la llei del registre civil, que són bastant discutibles, perquè diu que no es pot posar un nom malsonant o que no es pot posar un nom que sigui confusionari pel que fa al sexe o al gènere. I avui en dia hi ha noms que són ambivalents, de masculins i femenins, no? No sé, tipus Aran, tipus Àlex o tipus Pau.
1: Clar.
0: Pau, en castellà, pot ser Paz de dona o Pablo, d'home. És discutible, però sí que hi ha unes certes restriccions, però clar, que estan una mica en mans dels funcionaris i si no hi hagués acord, en darrera instància, del jutge encarregat del registre civil. En principi, qualsevol cosa no es pot posar, és a dir, no li podries posar merda a un fill. Si algú té la mala pensada, perquè seria una mala pensada, sembla evident, no? De posar-li un nom d'aquest tipus al seu fill, doncs hi hauria un funcionari o en darrera instància un jutge que li diria, no, mira, això no pot ser. Però clar, on poses el límit, I realment ja és molt discutible, però també és normal que pugui haver uns certs límits, perquè, clar, la imaginació de la gent és infinita.
1: I escolta una cosa, es posen també noms d'acord amb el seu significat? Per exemple, m'invento, posar-li llop al teu fill perquè tu t'agrada el llop pel que simbolitza, perquè llop vol dir, jo què sé, valentia, força, coratge. O noms, per exemple, abans sí. Feia molt religiosos, de dir, ostres, doncs, hi posaré Lluc perquè representa tal o perquè representa qual.
0: Sí, no, clavem, no, o més directament conceptes religiosos, noms tradicionals, sobretot femenins, o algun de masculí també, com Salvador, però sobretot femenins, que ja no són noms de sants, sinó nom d'un concepte religiós, tipus Concepció, Immaculada, Encarnació...
1: Però aquests estan cap avall, o no?
0: De la mare de Déu.
1: Aquests crec que van cap avall.
0: Molt,
1: de Concepció crec que se n'havia posat cap aquest any, oi que no, Miquel?
2: No se n'ha de posar cap aquest any. No. L'altre dia ho vam mirar per curiositat. O sigui,
1: Concepció no n'hi ha cap d'aquest any.
0: Sí, sí. Són noms que, si mirem l'estadística dels noms del conjunt de la població, els porta bastanta gent, però si anem a mirar el detall, els porta gent d'una certa generació. Gent. Clar, són noms d'àvies, de padrines o de dones grans, no de nenes.
3: Tot sí, i així sí. Estan tornant, jo crec, els noms d'avis i àvies, vull dir que estan naixent ja molt,
0: alguns,
3: jo crec.
0: Sí,
3: que estan naixent molts Andreus, moltes Simones, Rites...
1: No, és veritat.
0: Sí, jo tinc un fill que es diu Andreu, de 9 anys, mira. Sí, sí.
1: Algun nom que...
0: Alguns tradicionals tornin, eh? Una tendència que això ja es veia venir fa un temps, però alguns tradicionals. Jo dubto que tornin aquests tradicionals de concepte religiós tipus Encarnació, Immaculada, o Socors, en castellà, Socorro, eh? Perquè no estan prohibits, però és difícil que tornin.
1: Ara,
0: noms tradicionals, en el sentit que han sigut des de sempre, o des de fa molts segles, que estan vinculats a un sant patró, tipus Joan, Josep, Jordi, Jaume, Miquel... Sí. De fet, una previsió és que quan passi la moda de les innovacions massa innovadores, per dir-ho d'alguna manera, puguin anar retornant aquests.
1: Albert Urull, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui aquí a Catalunya i per ser tan clarificador amb tots aquests noms.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé. I acabem només amb una última curiositat. Miquel, el nom més llarg del món.
2: Hem trobat el nom més llarg del món i ens estalviarem de llegir-lo perquè per qualsevol persona aliena al poble, com a tal, és incapaç de pronunciar-lo. És a Nova Zelanda, té 85 lletres.
1: Toma.
2: I fins i tot hi ha una cançó que t'ensenya com es pronuncia sencer.
1: Això és el nom?
2: Això és el nom. Fins aquí. Imagina't pronunciar tot això.
1: Ells clar, és que és tan llarg que pots cantar-lo.
2: Sí,
1: saps?
2: Sí. Ells l'acostumen a resumir com a Taumata Hill, potser millor, però té el rècord Guinness del nom més llarg i vol dir, fixa't, el Simon Tamatea, l'home dels grans genolls, l'escalador de muntanyes, el devorador de terra, el viatger incansable, va tocar la flauta a un ésser estimat.
3: Increïble. A més, com tots aquests adjectius innecessaris,
2: exacte,
3: no? El viatger incansable, el devorador de terra.
2: I el més xulo és que a l'entrada del poble, el cartell, el típic que t'indica, fa 10 metres d'allà.
1: Bueno, normal, ho entenc perfectament. Laura Grau, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres,
1: per una setmana més. I avui volem posar la lupa en com estan els casals d'estiu, en com estan els esplais, els caus, saber com enfronten aquesta calor els milers de criatures que aquest estiu a Catalunya doncs, fan aquest tipus d'activitats. Per això puc saludar a aquesta hora l'Assun Gil, ella és responsable de la campanya d'estiu de Fundesplai. Què tal? Bon dia, Assun.
4: Hola, bon dia.
1: I volia començar per això, preguntant-te per com esteu plantant cara vosaltres a les onades i pics de calor.
4: Doncs bé, doncs amb molta paciència, molta resiliència... I bueno, estan molt a prop dels grups que estan fent activitat, especialment en el medi natural.
1: Però entenc que hi ha uns protocols, a dir, en cas que es detectin aquestes onades de calor, quines mesures es prenen preventivament i durant l'onada de calor?
4: Doncs a nivell d'onada de calor, nosaltres ja des de fa alguns anys, malauradament, que estem patint els efectes d'aquesta crisi climàtica, ja fent preventivament en les formacions de monitors, en la informació que enviem a les monitores, mesures d'adaptació una mica, no? Entre les quals doncs, hi ha el fet de reduir o anul·lar l'activitat física més intensa en les hores de més insolació, cercar espais frescos, vetllar per una alimentació... que faci una gran aportació d'aigua, no? d'hidratació, beure aigua constantment, no? I fer els infants i les joves doncs, fer-los conscients de la necessitat de rehidratació. I a nivell dels grups, doncs, establim, quan es preparen les activitats d'estiu, s'estableixen plans B, especialment quan parlem de rutes i campaments. Uns plans B que consisteixen en tenir previst què farà el grup en cas de... Aquí estaríem parlant de nivells d'alfa, no? De risc d'incendi, pels quals s'haguessin de desplaçar d'un lloc a un altre.
1: I ara que ho comentava, entenc, per tant, que els monitors i monitores estan rebent una formació específica per, en cas que hi hagi, m'invento, un nen, nena, que pateixi un cop de calor, que sàpiguen com han de procedir?
4: Bueno, al final la salut dels infants la deixem en mans dels mitjans mèdics, no? Uh-huh. El que reben una formació és més a nivell preventiu, no? de com han d'adaptar les activitats per detectar un cop de calor, doncs també hi ha sintomatologies molt específiques, i el que fan els nostres equips dels esplais, de les nostres activitats pròpies, doncs és contactar amb els mitjans mèdics, no? amb els CAPs més propers, amb el 112, si fes falta, amb el 061, etc.
1: I en el que portem d'aquest estiu, aquestes setmanes ja de casals, us heu trobat amb algun episodi que alguna criatura hagi requerit intervenció o ser atesa pel SEM?
4: No. Al final, en els casals, els nanos... O sigui, ja et dic, posem molt el focus en les accions preventives i, per tant, minimitzem l'activitat quan veiem que... Perdó. Quan veiem que incrementen les temperatures, també en les hores de màxima insolació, i cerquem doncs, tant activitats refrescants com activitats en espais més ombrívols i amb corrent d'aire, en el cas dels casals, i molta hidratació i molta alimentació, molta fruita, molta alimentació refrescant.
1: Li anava a preguntar també, abans d'acomiadar-nos, clar, la campanya dels docents de suspendre les colònies el curs vinent pot acabar amb aquesta onada de retallades. De fet, el síndic de Greuges ha demanat al Departament d'Educació que reguli les colònies escolars després que la meitat dels instituts hagin dit que no faran colònies el curs que ve. Els preocupa aquesta situació? No sé si quin escenari estan ara mateix vostès des de Fundesplai.
4: Sí, ens preocupa i molt. Ens preocupa per la pèrdua d'aquest valor educatiu tan singular del nostre país, no? Que és el fet de que els infants en el marc del curs escolar puguin gaudir d'estades en el medi natural i la convivència entre companyes. I ens preocupa a nivell de desenvolupament de la nostra activitat a les cases de colònies, a les nostres treballadores. Doncs ara mateix la nostra previsió d'afectació és una reducció del 70% de l'activitat prevista.
1: És que he vist, justament avui al País parlen d'aquest ERO de 300 persones.
4: Sí, de fet és una qüestió que ens haurem de plantejar si les coses no reverteix la situació d'aquest boicot a les colònies. Perquè et deia, perquè tenim una previsió d'una reducció, o sigui, tenim ara mateix un 30% de les reserves que teníem a les mateixes dates en relació a colònies escolars. I, per tant, tota la nostra plantilla, no? Treballadores de la neteja, cuineres, monitores, personal de manteniment, doncs es veu afectada per aquesta reducció d'activitat.
1: N'estarem pendents. Assun Gil, responsable de la campanya d'estiu de Fundesplai. Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
5: Podeu seguir en directe aquí a Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de Ser Catalunya i a les nostres plataformes digitals.

0: Rebobinem el llapis de memòria, amb Jordi Manau.
1: Bona tarda, Enric.
2: Bona tarda.
1: Déu-n'hi-do, quina selecció musical has fet, eh? És molt diferent al que estem acostumats aquí.
2: No sé, la música que escolto i la que m'agrada també. He intentat fer com una mica de paisatge d'algú que em representa d'alguna manera.
1: Això t'anava a dir, que hi ha molt d'ambient, poca lletra.
2: No, hi ha bastanta lletra, eh?
1: Sí?
2: Sí.
1: Jo diria que mínim si vols... quatre...
2: A quatre d'ambient, sí.
1: Són instrumentals.
2: Sí.
1: I dic, no sé si és que la lletra el despista en el seu dia a dia o què.
2: No, sí, és que realment jo he tingut un problema sempre, que és que parlo molt mal en idiomes i moltes vegades les lletres d'altres idiomes no les he acabat d'entendre mai. Potser és això, no sé. No, és com, no sé, és la música que m'arriba, que m'agrada, no sé, és com...
1: Doncs està genial, sí, és sí. La música que connectarem, perquè avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'actor Enric Auqué.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi.

0: Chimpum.
1: Chimpum.
0: Ens atem al llapis de memòria de l'Enric Auqué amb Batussi 65 del Surfing Cycles, que és una cançó que ens has d'anar a canviar, com qui diu la cosa, fa
1: molt poc.
0: Fa 10 minuts.
1: Fa 10 minuts.
0: Per què ens has canviat per l'alegria de vivir del Ray Heredia? Què ho fa?
1: Ho fa perquè l'alegria de vivir del Ray Heredia l'havia posat perquè formava part d'un paisatge sonor que m'havia fet per crear Fernando Atienza del Dia del Batussi de Casabella amb l'Ivan Morales al Teatre Lliure. I de cop i volta he pensat que el tribut aquest al Batussi, dels batussistes de Martí Sales i el seu fill, doncs també tenia que formar part, i l'he volgut canviar perquè l'altre era una cosa més personal i això era una cosa, és un clamor dels fanàtics del Batussi, i em feia il·lusió que hi sigués.
0: Doncs en aquest programa complim somnis, i
1: per què
0: escollir entre un i l'altre quan podem escoltar una mica les dues, posar una miqueta, sí, també. Sí.

0: Rayer Heredia, que és un personatge digne d'estudiar, perquè l'anomenaven el príncep espanyol, perquè tenia molta facilitat per tocar instruments. És el fundador de Ketama, que no, crec que molta gent no ho sabia, i estava destinat a ser un dels ambaixadors del neoflamenc.
1: Però va morir.
0: Amb 27 anys, com els músics maleïts, no? Kurt Cobain, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Joplin...
1: Sí, mira, jo t'he dit aquesta, perquè volia parlar del Batussi d'alguna manera, perquè és una cosa que m'ha acompanyat molt aquest últim temps de la meva vida, i em genera un paisatge que el tercer llibre del dia del Batussi, que és l'idioma impossible, el Fernando Tienza...
0: que és el prota, és el personatge.
1: És el personatge, sí. Sento que sent una alegria de vivir desoladora, no? Que aquesta cançó és com... és aquesta cosa, no? Té com aquesta melancolia estranya que fa ficar la pell de gallina. I abans de començar el tercer acte sempre me la posava per entrar en un mood, en una energia molt concreta, que explica, no sé, sempre m'aboca com a una soledat d'aquella època, a algo com... Sí, com, no sé, com de la drogadicció, d'un personatge enamorat que no sé, com algú de la calle, saps? Algú de la calle que
0: dels marges.
1: Dels marges, que no té molt una aferrar-se, però és un poeta, saps? No sé, hi ha una energia concreta que a mi em anava molt bé per explicar el tercer acte del dia del Batussi.
0: Que ara deies alegria desoladora,
1: sí.
0: Que sembla un oxímoron.
1: Sí, és un oxímoron, no? És que aquesta cançó és una mica oxímoron, no?
0: I el Fernando també és un personatge oxímoron?
1: El Fernando és mitologia, quasi. És com... el Batussi 65 és una... Parla d'un personatge que li cau una careta, que... amb el personatge del Batussi, que el Batussi és una quimera, no? És una quimera una il·lusió infantil del que pot arribar a ser un heroi que acaba per desaparèixer i a la que cau entra una realitat molt més crua, no? Que és la veritat i els maltractes que has tingut al llarg de la teva vida, no? I no sé, aquestes dues cançons serveixen una mica per explicar aquestes dues coses.
0: Vas guanyar el Premi Max a millor actor pel teu paper de Fernando Atienza. De tots els reconeixements que has tingut, Goyas, Gaudí, Feroz, aquest és el...
1: El que més il·lusió m'ha fet, crec. És una il·lusió diferent, suposo. És diferent en el que, no sé, que el cine et troba d'alguna manera i el teatre el busques. No busques el premi, busques formar part, sentir-te que formes part del teatre d'una manera real. I crec que jo ho he aconseguit d'una manera molt real, per mi, amb el dia del Batussi. O sigui, amb una entrega artística molt maca que ha donat sentit, d'alguna manera, al que... portava tota la vida buscant des que vaig entrar al col·legi al teatre, on no sé si es pot dir, però tu i jo vam coincidir i això, una mica això.
0: El dia del Batussi torna aquesta temporada, però tu no hi ets al repartiment. És una qüestió d'agenda o d'esgotament emocional?
1: És una qüestió d'esgotament emocional. Bàsicament va ser una tria que vaig fer, o em van fer triar en un moment que jo estava... no estava bé. O sigui, a nivell personal, a la meva vida personal, m'havien passat unes certes coses que jo estava en un moment molt, molt, molt baix. I el Batussi, la creació del Batussi i totes les funcions, que era una funció quasi de 5 hores, molt llarga, molta implicació emocional de part meva, que jo no ho vaig haver fer controladament, ho vaig fer molt a gas... em van portar a estar una situació una mica deplorable, del rotllo que els dissabtes nit i diumenge acabava...
0: Eren 5 hores de funció, quasi bé.
1: Sí, clar, però jo acabava a la nit a casa meva tombat una banyera, com tremolant i sentint coses molt rares. I molt cansat, també amb la veu molt, molt feta a pols, amb el cos molt destruït, i en aquell moment vaig decidir que no... que jo ja havia donat tot el que podia. Ara me'n repenteixo moltes vegades, eh? Ara sento molta tristesa. A la vegada que molta joia per poder-la veure des de fora, per compartir aquest viatge amb el Guillem Balart, que és un actorazo increïble, i tinc ganes de veure el seu Fernando, i trobo que no és un personatge teatral, no? No és un personatge que crec que es faci més vegades. No és un Hamlet, em refereixo, que el podem compartir molts actors, però... I trobo que compartir amb un amic i amb un company d'ofici com el Guillem i poder, al llarg de la nostra vida, poder parlar d'aquesta experiència conjunta és molt enriquidor i estic content per això.
0: M'ha sobtat llegir que deies que t'has posat en risc per primera vegada més enllà de la interpretació. O sigui, que has anat a buscar coses delicades teves.
1: Bueno, que per primera vegada he sentit una cosa que no havia sentit mai, que abans he fet totes les coses que havia fet, les havia fet... No sé, que li he donat... me l'he pres molt en sèrio, aquest personatge, i que el personatge m'ha engullit d'una manera que ho havia llegit a vegades i no ho havia experimentat, de sentir que no te'l pots treure de sobre, que acaba la funció i te l'emportes a casa i està aquella emoció, aquella sensació... No sé, que al final sembla que no, però si t'hi fiques molt en sèrio i jugues amb emocions que són...
0: La teva matèria prima
1: que són d'una altra, si no són les teves. Jo no mai jugo amb les meves, són, però es fiquen a dins del teu cos.
0: Però tu ets actor de mètode.
1: No sé què és, vol dir ser actor de mètode. Jo em foto...
0: Bé, el que entenem per actor de mètode, sí,
1: el que aprofita
0: les seves pròpies experiències.
1: No, per res. Jo sóc de que em vaig fotent allà i em posseeix allò, d'alguna manera. Sóc com un canal obert, intento ser el màxim, i allò arriba amb una invocació que de sobte peta, però de sobte plores, crides, te sents ràbia, sents tristesa. Jo penso en el dia del... Mira, em puc ficar a plorar. Penso en el dia del Batussi, amb tot el que jo sentia allà, i se'm mouen coses per dintre. Vull dir que totes aquestes emocions que tu sents, després el teu cos les has sentit. No com meves, però les has sentit. I tu acabes després de 5 hores d'haver estat sentint coses i te'n vas a casa teva i estàs com flany, el cervell no acaba d'entendre res perquè fas un tall abrupte. No, crec que ens hauríem de... No m'he trobat mai, però ens hauríem de preparar una mica per això, per entrar al personatge i per sortir del personatge d'una manera neta i sana, saps? D'alguna manera, perquè jo aquí, si és el que et dic, que jo acabava després de la funció com molt tremolós, plorant, no podia parar de plorar molts dies i per això dic que vaig ficar una implicació que no havia posat mai, o que mai havia tingut un personatge que m'arribés tant com per poder-li dedicar tot això.
0: I això que el Fernando Atienza i tu, a la teva vida personal,
1: no tenim res a veure.
0: Sou dos mons diferents. Ell no crec que es creés escoltant músics de Mali, com és el teu cas.
1: No sé, no crec.
0: Què estem escoltant ara de fons? No sé si ho sents
1: ja. Ali Farka Touré, crec que és un músic de Mali. Que digues.
0: No, què hi fa aquí, el teu Llapis d'Amòria?
1: Què hi fa? Pues és una de les bandes sonores més importants de la meva vida. Això és una... L'Ali Farka Touré té una discografia llarguíssima i té uns quants paisatges molt macos i he format part de la música que els meus pares posaven a casa meva sempre. I en el cotxe, a casa, viatjant... Tinc la sort que el meu pare ha viatjat molt per Àfrica i ens hi ha portat una mica i no sé, forma part del meu paisatge.
0: Escoltem una mica d'aquest paisatge sonor.

0: diries que eres l'únic nen de la teva classe que el cotxe escoltava a l'Ifarca?
1: Segur, 100%. Vull dir que cadascú té els seus paisatges a casa seva. Jo, però l'Ifarca, jo crec que... No li he preguntat mai als meus pares d'on l'han tret. La meva mare tenia molta cultura musical, molta, molta, molta.
0: He llegit que tu tenies una mica de complexa de ser d'una família poc ordinària, diguem-ne.
1: Bueno, és que jo sóc de l'Empordà, d'un poble molt petit, i la meva família... La meva mare era de Barcelona, el meu pare era d'una família amb possibles dintre de Moavi, era el veterinari del poble, però es va casar amb una senyora de Barcelona, també. I després el meu pare va estudiar aquí, el van portar intern aquí a estudiar els jesuïtes, crec, de petit. I no sé, i el meu pare, la meva mare és ballarina, de contemporani, va estudiar aquí a l'Institut del Teatre, el meu pare és arquitecte, però...
0: Una eminència de l'arquitectura ecològica posa a internet.
1: És bastant una eminència de l'arquitectura ecològica, un tio amb una sensibilitat increïble. I després he tingut com un, també, pues un privilegi gegant de tenir molta cultura a casa meva. I jo de petit és aquesta cosa de que, no sé, pues que els meus pares eren com raros, saps?
0: Però què es feia a casa dels Auqués Cerdà, que no es feia en altres cases?
1: No es feia res especial, en realitat, però sí que era com, no sé, pues fumaven porros, tenien molts amics, feien sopars, no anaven a... no ens acompanyaven, o sigui, s'havien de fer llistes per portar els nens al partit de bàsquet, però els meus pares mai hi eren, i es venien pares d'altres nens i deien, tu què, els seus pares, i que... Jo què sé, saps? El rei no formaran part d'això, segur. No sé, jo era com que m'enfadava amb l'idea de... Jo li deia, tu no podeu ser gent normal, sisplau?
0: I ells et deien, no.
1: No em deien res, és que no me'n recordo que em deien, però sí que aquesta emoció sí que la sentia, no? De voler encaixar el patró de la norma, no? Una mica.
0: I les teves germanes tenien la mateixa sensació, l'Anna i la Maria?
1: Sí, jo diria que... Sí, segurament sí.
0: Més enllà d'aquestes peculiaritats familiars, quins records tens d'infantesa? A Rupià o a Verges?
1: Doncs a cavall, però a Verges. Jo sóc fill de Verges.
0: Com el Llach,
1: com el Lluís Llach. Si no, els vegetalitans em maten. Jo vaig viure a Verges, vaig créixer a Verges. La meva família de l'Empordà és de Verges. Som fills de Verges, de tota la vida. Però la part de la família de la meva mare... El meu avi va ser dels primers persones amb diners de Barcelona que es va comprar una masia a l'Empordà als anys 60 o finals dels 50. I després la meva mare i el meu pare, en aquell moment, tenien una comuna amb tot de gent a Rupià, a l'època que ell tenia que fer la mili i tot això, i doncs estaven tots allà, i vivia tot de gent, i hi havia passavolants tipus Xesco Boix i gent així que vivien allà, i el meu avi i la família de la meva mare, que eren més pijos, eren pijos de Barcelona, pues van anar tots allà, i totes les filles del meu avi es van acabar juntant, o moltes d'elles van acabar juntant amb els de la comuna, amb els hippies de la comuna. I així es van conèixer els meus pares.
0: No, jo et deia de la teva infància.
1: La meva infància.
0: Aquesta infància rural.
1: La meva infància rural. Pues sí, pues una infància de poble, d'un poble de 1.000 habitants, i a cavall entre el Rupià, que té 200, i pues de llibertat, de comunitat de poble, de gent d'allà, d'influència de l'Empordà, del que és sentir-se d'una comunitat, exactament, d'un lloc. Jo sóc molt concretament d'un lloc. Si em diuen d'un soc, jo dic que sóc de l'Empordanet. I m'hi sento molt. I sóc molt de poble, jo. Molt.
0: Em consta, perquè tu mateix ho has explicat moltes vegades, que tu a l'escola no ho vas passar gaire bé, que suposo que és una incomoditat que creixia a mesura que anaven avançant els cursos...
1: Jo em vaig quedar enrere des de primer de primària i anava enrere, diguéssim. Saps? No. Era tot el rato la meva capacitat d'escaqueig, diguéssim, per no trobar-me amb lo impossible, no? Amb el que jo no podia fer per la meva dislèxia, la meva... Clar, jo crec que sóc el típic cas de que tots els meus professors, tots els meus companys, la meva família, inclús, quan vaig començar a trobar algo que m'agradava i vaig poder... passar-m'ho bé amb la meva feina i tenir un reconeixement d'això, van flipar tothom, la raó que pot ser, saps?
0: Com un miracle.
1: Un miracle. Soc un miracle.
0: Ets un miracle.
1: D'altra manera, si ho vols veure així, jo crec que hi ha gent que pensa, uau, saps com el rotllo... Mira, veus, l'Enric era com tu i mira, ara...
0: Ah, doncs ets un exemple.
1: Un exemple, també, pot ser.
0: Pel fracàs escolar.
1: Però bàsicament no és mèrit meu, és que he estat ben acompanyat en el fons, saps? A dintre casa per la meva mare, molt atenta de crec que la gran troballa és trobar el lloc, trobar allò que et fa despertar.
0: Arribarem a aquest punt, a la gran troballa. Tu n'has parlat molt de la teva dislèxia, vas venir al programa Al Balcó de Puigvolta a parlar-ne i em sembla molt guai que et prestessis a venir a parlar amb nens dislèxics perquè no tenies per què fer-ho.
1: Ja, bueno, sí, bueno, però és que a mi m'atravessa la vida la dislèxia, vull dir, jo sóc molt dislèxic, però molt dislèxic que jo... L'altre dia vaig tenir que llegir una poesia a la manifestació de Gaza i me la vaig tenir que aprendre a memòria. O sigui, sóc incapaç de llegir en veu alta, encara que l'hagi llegit mil vegades, com la vaig llegir, si l'hagués estat llegint, o sigui, la vaig llegir, però me la sabia. O sigui, jo una lectura dramatitzada no la puc fer. O sigui, vaig aprendre el text sencer. Vull dir, és que a mi les lletres em ballen. Jo vaig a veure una pel·lícula en versió original i jo tinc una lluita perduda cada minut. O sigui, que cada cartella, com es diu?
0: Cada subtítol.
1: Cada subtítol és una batalla que jo començo... Sí, per cada... Ja saps. L'altre dia...
0: Et tornes a compte aprendre anglès, no?
1: Clar.
0: I tirar milles.
1: També soc molt dolent amb els idiomes. Vull dir, tinc un cacau. Vull dir, és com... A part no pots mirar les imatges, només mires lletres, et vas ficant nerviós, et genera un núvol mental gegant. L'altre dia vaig llegir que... Clar, un nen dislèxic, ell llegeix El caballo blanco saltó la verja, no? I totes les coses que no siguin una imatge clara, com el caballo, tots els is, o jo què sé, el havia, totes aquestes coses que no poden ser una imatge clara, per ell, per un dislèxic es fa com un buit, un blanc, saps? Després ja tu vas trobant eines per anar-li ficant una figuració a cada cosa i t'estés més senzill, però... Hi ha com apagones que has de tornar a enganxar i acabes entenent que un caballo saltó...
0: Con su verga
1: per una cosa de piedra, no sé.
0: També t'afecta l'escriptura.
1: Sí, faig una quantitat de faltes d'ortografia.
0: Però tu escrius.
1: Jo escric, sí, però escric com automàtic i després si ho fiques un corrector és tot vermell, saps?
0: Però què escrius?
1: Jo escric, tinc un diari personal, tinc idees de pel·lis i de teatre i coses, intento, soc bastant proactiu en proposar coses, encara no em sento, ara estic escrivint una pel·li ara, però encara no em sento capacitat per ser jo el responsable de tot, perquè tinc crios petits, perquè no tinc temps, perquè s'ha de dedicar molt d'amor a això, i jo ara li estic dedicant l'amor als meus fills i a la meva feina.
0: I la música que sona a casa l'Enric Auqué mentre escriu és aquesta.

0: fan terrible dels Lira Valenza, ho he dit bé?
1: Sí.
0: És que he buscat informació i no he trobat res de Lira Valenza. M'han semblat dos nòrdics, no sé si ho són o no.
1: Tampoc ho sé molt bé. És un temazo que em va passar l'Àlex Moner, un bon amic.
0: Sí, home.
1: I no sé, per mi és com veure Déu per un forat, aquesta cançó. És com l'Elef de Borges, saps? El rotllo és com, no sé, és com... No sé, és com escolto i se'm desperta la imaginació.
0: Aquesta és la música que et poses quan escrius i també quan necessites relaxar-te, que no sé si el verb és aquest.
1: Aquesta no em relaxa tant, aquesta cançó. Aquesta és com que em desperta molt. Hi ha una altra aquí que sí que és la que li poso els meus fills per dormir.
0: Arribarem al Brian Eno.
1: Arribarem al Brian Eno.
0: Aquí ens deies que també et relaxava molt aquesta cançó.
1: Ah, sí?
0: I per això et preguntava això, si tu necessites relaxar-te, si vius en una tensió que cada dia necessites com un moment de descompressió i de...
1: Sí, evidentment ho necessito, crec que tothom ho necessita. No sóc capaç de fer-ho mai, gaire. Sí que de sobte quan... Sí, per exemple, ara has ficat aquesta cançó i hi ha hagut una... Sí, és veritat, hi ha hagut un moment de... No, de...
0: Has baixat les revolucions.
1: Sí, sí, 100%.
0: T'has posat al ralentí.
1: Al ralentí, total, total, total.
0: Parlant de relaxar-se, què vol dir que anaves amb un coixí a classe?
1: És que jo vaig tenir una... Això va ser a l'ESO.
0: Però et deixaven?
1: A mi em va passar una cosa heavy, que jo vaig entendre el que és saltar-te tant la norma que acaben expulsant-te de la norma, saps?
0: Bueno, això és Fernando Atienza també, d'alguna manera.
1: És com quan ja la norma no et pot sostenir, t'expulsa. I jo vaig estirar tant el xiclet que van acabar expulsant de la norma que tots els altres amics meus estaven dins d'aquella norma. Bàsicament, a mi el que em va passar és que al col·legi de l'Institut d'Illes Montgrí de Torroella de Montgrí, era una escola pública, jo ja estava tan malament allà i també hi havia un altre privilegi que jo formava part d'una família que d'alguna manera formava part del panorama... La meva mare feia classes a escoles, del panorama educatiu, vull dir que no els era fàcil marginar-me tant perquè no formava part d'una família marginal o una família que els seus pares no s'ocupaven del seu fill, sinó que era una cosa estranya, no? I... Aquesta cançó és molt adient per explicar l'Institut de Torroella. I jo vaig trobar uns llocs on refugiar-me, l'amistat i sobretot l'amistat. I després, a mi el que em va passar és que hi va haver un moment en què a mi em van treure de les línies principals, de l'A, la B i la C, i em van ficar a una classe apartada, on vaig tenir un gran acompanyament, que era l'Alberto Quintana, que era un professor que va morir, que me l'estimava molt, que s'ocupava de mi i de nois magrebis que no parlaven català, i en aquella aula l'Alberto em va entendre molt bé i em deixava... estar al col·le de la manera que jo podia estar. I hi havia dies que m'enduia un coixí i dormia al final, o ens ficaven... Jo seguia una línia que era aprendre català directament. Ens ficaven pel·lícules en català pels nois magrebis, o jo què sé. I em vaig anar traient l'ESO 2 anys d'aquesta manera. Bàsicament sense fer el programa que tocava fer d'aprenentissatge.
0: Però tu vas arribar a sentir-te a dir bé, és que potser no serveixo per res.
1: Sí,
0: vas tenir aquesta sensació de buidor absoluta.
1: De buidor, vaig entrar en una crisi de salut mental heavy. Vaig estar medicat i tot, i va ser molt dur. El que passa que vaig trobar el teatre.
0: I molt bon acompanyament a casa. Vull dir, al final, que marca la línia entre estar on estàs o no ser-hi és qui tens al voltant.
1: Que sí, 100%. O sigui, jo podria no ser-hi. Jo podria haver-me matat, potser. Vaig arribar a moments molt tristos, molt... amb molt de por, molt de pànic i un moment d'adolescència que no acabava d'entendre cap on anava o què podia... No era tant de buscar-li què seré jo de gran, sinó de trobar-li sentit a la vida real. Sí, heavy.
0: Suposo que també, com ara deies, tenies els teus espais segurs, com quan estaves a l'habitació del teu millor amic i sonava aquesta cançó...
1: Sí, a l'Anin Kyoto d'Air.
0: Aquí somiàveu desperts, no?
1: Aquí somiàveu... És que en Lluís Tudela, la Paula, l'Anna, en Teixi, tots els meus amics. D'allà van ser un refugi. Però en Lluís Tudela, que era el meu millor amic, on vaig trobar una connexió profunda, era un xaval molt sensible.
0: Per què dius era?
1: És.
0: Ah, val.
1: Perquè m'estic ficant en aquell moment. No, és viu.
0: Doncs escoltem una miqueta d'Air.

0: Alone in Kyoto sonant el llapis de memòria de l'actor Enric Auqué, cançó publicada l'any 2003, que anys més tard va formar part de la banda sonora de Lost in Translation, que no sé si en el teu cas podríem dir Alone in l'Empordà.
1: Alone in l'Empordà.
0: Sí, clar. Quan tu eres adolescent l'Empordà potser no molava tant.
2: No, sempre li he trobat la gràcia a l'Empordà. Sempre l'he estimat amb tot el meu cor. Però això... Pues, trencar una llança pels amics, que és, jo crec que és de les coses més importants. Jo no mai sé si és una casualitat o... Jo crec que no, que de totes les persones que estàvem en aquell institut, perquè sí que l'Empordà passava, bueno, aquí suposo que també, que jo anava al col·le a Verges i després em vaig canviar a Torroella i era com marxar a l'inici.
0: A un altre país.
2: A un altre país, quasi, quan tens 13 anys, 12 anys i te'n vas a... I jo era molt insegur, a la vegada que xulo, i em posava un paper, era...
0: Bé, són armilles que ens hem posat.
2: Sí, i... moltes armilles, i en Lluís sempre dic que em va saber triar i em va saber veure, i em va triar ell, jo crec, i jo li agrairé tota la vida. Seguim siguent ultramics. Ara viu a Londres, però...
0: Tu tens l'afegit que crec que des de ben jove t'exigien tenir una vocació.
2: És una altra sort, aquesta. No és tant des de tan jove, però sí que el meu pare i la meva mare són gent que, a través de l'exemple, i també el meu pare ho diu molt, de prendre's en sèrio el que un fa, no? De que si trobes una passió i la tens, i un talent, doncs no sé, gens frívol amb ell, no? Portar-lo al màxim de les seves conseqüències, prendre-te'l en sèrio... Jo això ho he explicat. O sigui, crec que l'insult més gran que pot dir el meu pare a casa és la frivolitat. La paraula frivolitat a casa meva és quasi un insult, el pitjor insult que et poden dir. I pues, aquesta és la religió de casa meva, d'alguna manera. Prendre-s'ho en sèrio.
0: Tu, mentre trobaves, perquè va arribar als 19 anys o així, vas fer, déu-n'hi-do, les cosetes que vas fer. Crec que fins i tot vas plantejar ser torero amb 13 o 14 anys.
2: No, mai.
0: O se te'n volien emportar a Extremadura.
2: Sí, perquè... això va passar una vegada que
0: tens meu... pinta recortador, tens físic.
2: Quique el Bombilla, no? Enrique l'Empordanès. No, això va ser que una vegada de petit, perquè... Sí que sempre he tingut la sort que les coses se'm solen donar bé. Saps? A la que intento alguna cosa se'm sol sortir bé les coses. I me'n recordo una vegada que hi havia una gent que el meu pare els havia fet una casa i estaven fent la comunió de la seva filla, que després va passar a ser amiga meva, que van fer una cosa d'aquestes, que van fer com un tancat amb bales de palla i van portar unes vaquilles i es van ficar a torejar unes vaquilles, una cosa que mai havia vist a la meva vida. I hi va haver un moment que van dir si algun dels nens volia torejar, i jo, que era molt, molt, molt valent, vaig dir que sí, i ho vaig fer extremadament bé. O sigui, tinc un record com de dir, això se'm dona molt bé, saps? Del rotllo. Ara m'estava llegint el llibre del Nogales, del Charles Nogales, de... com es diu? Del Belmonte.
0: Del torero, sí.
2: I una mica, salvant moltíssim les distàncies, però em recordava com de... que em va quedar una cosa de dir, hòstia, això ha sigut molt, molt, molt adrenalínic. I em va sortir molt bé i em van fer junollar davant del toro i tota una cosa molt brava, que després em va venir el senyor que ahir va dir que això que havia vist era una cosa excepcional i que jo havia de ser torero, i el meu pare no se va prendre gens en sèrio i em va dir... Hi havia un senyor baixet així amb una barruga aquí, que anava amb un camió que havia portat les vaquilles, i em va dir, te'n vols anar amb aquest senyor a Pamplona o a Extremadura, jo què sé?
0: I
2: vaig dir
0: no.
2: I vaig dir no. aquí es va acabar la vida de torero, i no m'hagués agradat dedicar-me a matar toros, la veritat.
0: Crec que en aquest batiburri del que parlem hi ha una persona molt important que cal citar, és de justícia, que és la Maria Carreter.
2: Maria Carreter.
0: Qui és la Maria Carreter?
2: Pues la Maria Carreter és la típica senyora empordanesa, de Verges, una senyora que vivia amb la seva germana, amb la Teresa, i que jo sempre els preguntava, perquè era molt curiós. I jo vaig passar moltes hores, la seva germana tenia un local allà a l'entrada de casa seva, a la dreta, que era una sala petitíssima, del rotllo de 3x3, o de 3x2, o 2x2, potser. Hi havia una taula i tres cadires amb una tele així a dalt, i estava ple de senyores que ella cosia, els hi feia vestits a les dones del poble, aquelles bates florejades així llargues, amb una miqueta de cintura. I xerraven i jo em posava allà sempre, i els anava a buscar sempre 100 pessetes, i sempre rascava 100 pessetes d'alguna, per anar a comprar xutxes i un croissant, no, alguna cosa així, quan sortia del col·le. I jo sempre els preguntava que per què la Tella i la Ia, i els deia Tella i Ia, no estaven casades, i sempre em deien que la guerra els havia matat a tots. Jo mai sé, jo crec que podria inclús pensar que van morir verges, potser. Però la Ia em va fer d'àvia. Ella no tenia nets i estimava molt la meva família. I ella era de Cal Carretera, filla d'un carreter, es deia Maria Geli, en realitat. I ella em va cuidar d'una manera molt empordanesa, que és en presència i com una duresa carinyosa molt, molt, molt gustosa, molt, molt gustosa. Com... En aquell moment no era gustosa, però ara amb el record i la distància era una presència que et feia sentir segur, saps?
0: Estimat.
2: Estimat, sí. I la tinc en el record per sempre. És una dona que m'ha donat com un pilar, una cosa de... un lloc, no sé, com una dedicació molt, molt gustosa, d'amor, simplement perquè sí.
0: Altruista, sí.
2: Sí.
0: A la recerca del teu lloc al món, treballes a una granja de xais, ets electricista, perquè després diguin que no tens endoll. És el xiste fàcil. Després te'n vas a Londres,
2: sí.
0: I quan tornes...
2: Entro al col·legi del teatre.
0: I allà ràpidament veus que... Què és allà?
2: Jo tenia molta por, però sí que vaig donar-me compte que se'm donava molt bé. Que se'm donava bé, que m'ho passava bé i que per primera vegada a la vida hi havia algú que feia més ràpid i més bé, no sé si dir més bé, però que ho disfrutava potser més que altres companys de la classe, que estava motivat, que em deien molt bé, que la gent volia triar-me a mi per formar part del grup.
0: Hi havia una cosa inexplicable, no? Jo no anava a la teva promoció, anava a una promoció més, però recordo que es parlava d'Enric Auqué, l'Enric Auqué, i al final nosaltres veiem doncs un noi amb xandall que anava per allà pol·lulant, que no se sabia els textos, que això... I el veies fer un exercici i deies, què té aquest tio? O sigui, té una cosa que no s'aprèn. O sigui, després et pots perfilar, et pots esculpir, et pots modular.
2: Clar,
0: però hi havia una cosa allà...
2: conscient no era d'aquesta percepció de mi allà.
0: Clar, des de fora era doncs, un noi alt, espigat, que va amunt i avall, que sempre va com tard als llocs. I recordo algun exercici que us vèiem a classe de veu i tal... Hi havia alguna cosa allà que i crec que ho deien els professors també, que no te l'ensenyen en una escola. Vull dir, o la tens o no la tens.
2: Sí, sí, no sé. Jo em sento especialment dotat per fer aquest ofici. M'hi sento. Hi ha alguna cosa d'una intuïció, una sensibilitat concreta, una cosa energètica que trobo, que sé trobar, que la sé invocar. I la sé invocar com un miracle.
0: Que sense feina darrere,
2: clar, sí,
0: estaries a,
2: 100%.
0: A la granja de xais, ara,
2: sí, eh? Sí, sí, que talent en té molta gent, després l'has de saber cuidar, això és evident. I a mi me l'han ensenyat a cuidar a casa meva, és el que estava explicant abans. El podria cuidar molt més, encara, eh? Vull dir...
0: Però això és l'art, no?, també, que sempre es pot millorar, sempre es pot perfeccionar.
2: Sí, clar, no sé, també vas creixent i vas veient, però sí, no sé, jo em vaig sentir per primera vegada dotat per fer alguna cosa, que... I aquesta, no sé si va venir primer el que estava dotat o el fet de sentir el reconeixement que no havia sentit mai en alguna cosa acadèmic o personal, en el sentit de... que em va motivar suficient com per tirar endavant, saps? No sé.
0: Sí, podríem dir que a les aules del Col·legi del Teatre l'Enric Auqué... per fi va trobar il cielo in una stanza.
2: Il cielo in una stanza.
1: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: Il cielo in una stanza interpretata pel gran Gino Paoli, autor d'altres tamarros com el Senza fine o Sapore di sale, sonant a Llapis de memòria de l'Enric Auqué, que... per què rius?
1: Que no, em fa res.
0: Amb aquesta cançó marxem a Itàlia.
1: Sí.
0: Què hi tens, a Itàlia?
1: Amics, també. I jo crec que una altra vida vaig ser italià, jo. No sé, em torna boig, Itàlia, i la cultura italiana. No sé, a mi aquesta música, no sé com, és com... no puc resistir-la. O sigui, m'entra dins d'una manera com quasi res al món. T'ho juro, és com... no sé, em flipen, m'agraden molt i no sé què és. És com... és algo que no sé, que hi ha algú ja en mi que aquesta música m'atrau profundament, i és com tota la part romàntica també, no sé, aquests violins, aquestes balades increïbles, no sé.
0: Et veuries amb cor de fer una pel·lícula en italià?
1: M'encantaria fer una pel·lícula en italià. És el meu somni.
0: I tot i les traves de l'idioma,
1: sí,
0: et veus amb cor amb l'italià?
1: Sí, sí, sí, podria. Jo crec que podria. Bueno, sí, no sé si fent d'italià, però fent d'un personatge que viu allà. Sí, sí, seria el meu somni.
0: Tornant als inicis, debutes al 2009, no?, amb Dieta Mediterrània. És el primer que fas professionalment amb el Joaquim Oristrell.
1: Això ho vaig fer abans. Això va ser la primera experiència que vaig tindre a... Jo estava fent... La meva mare m'havia apuntat al timbal.
0: Sí.
1: I hi havia un càsting allà, i la secretària del timbal era amiga, havia sigut alumna de la meva mare de dansa, i em va dir, Enric, hi ha aquest càsting, tal, presenta't. I vaig anar allà, em van fer un càsting que havia d'explicar un xiste.
0: Això és abans del col·legi, del teatre.
1: Abans del col·legi, i vaig fer un personatge que tenia una frase, però jo estava del rotllo mega adolescent, flipao, i vaig anar allà, i res, va ser una experiència jo mística, va ser com que vaig anar allà, molt de vergonya, vaig fer això, però estava malalt el dia que vaig anar, i em van pagar com molta pasta, saps? Vaig dir, uah, loco, jo vull fer això, saps? Així és com quan era adolescent, vaig dir, jo vull fer dedicar-me a això. I va ser com el ganxo que la meva mare va trobar el fet de... M'ha dit, mira, Enric, és una bona manera de guanyar-te la vida, ja ho has vist, i tal.
0: Ha dit una frase, mira.
1: És divertit, saps? I tal, i va dir... I després me'n vaig anar a Londres. I després a Londres...
0: És pre-Londres i tot.
1: Jo crec que és pre-Londres, ara no ho sé, però jo diria que és...
0: Clar, com que es va estrenar el 2009, i el 2009 estaves a primer, crec.
1: Sí, sí, clar, és que això es va rodar un any abans, així. Sí, jo crec que va ser pre-Londres, després vaig anar a Londres, i la meva mare, quan jo estava a Londres amb la meva germana gran, la meva germana va trucar i va dir, l'Enric aquí no... no, no acabarà bé. I la meva mare em va trucar i em va dir, per què no vens i t'apuntes a estudiar teatre i tal? I vaig dir, vinga, va.
0: En quin moment de la teva trajectòria, perquè vull dir, has fet moltes coses des d'aleshores, això que deien Dieta Mediterrània, teatre amb l'Oriol Brogi, el Lluís Pasqual, l'Ivan, sèries com el Cubala Moreno i Manchón, Cràxites, el Goya, amb quina hi romata, en quin moment tu per fi tens la tranquil·litat de dir, vale, m'han comprat, ja no tinc a demostrar res a ningú constantment, que és una de les grans pors d'aquesta professió?
1: Jo diria que quan vaig començar a guanyar tots aquests premis, d'alguna manera.
0: Sí, a Hierro Mata, o amb el Gaudí...
1: És que clar, jo l'any aquí a Hierro Mata vaig fer aquí a Hierro Mata i vaig fer Vida Perfecta.
0: Feroz, no?
1: I vaig guanyar com Gaudí, Feroz, Goya, Londres, vaig guanyar com mil coses i no sé, jo venia de fer teatre... Jo vaig saber que feia bé la meva feina quan vaig ser pare de la Carmela.
0: Sí, 2016.
1: 2015.
0: 15.
1: Quan vaig ser pare de la Carmela, allà em va canviar alguna cosa metafísicament, en el qual, fluidianament, en el qual crec que vaig passar a ser el fill del meu pare i vaig passar a ser el pare de la Carmela, i aquest canvi em va ajudar a sentir que allò que jo sabia en el col·legi del teatre que a mi se'm donava bé, per primera vegada em vaig legitimar lo suficient com per, davant d'un director, davant d'un públic, de veritat, atrevir-me a proposar-ho i a sentir que ho podia.

0: a fer, no, que no era una, que ja no era un nen, que això anava en sèrio, i que em vaig atrevir a prendre-m'ho en sèrio, com vaig tenir la Carmela. Després, quan jo vaig sentir, i em vaig sentir ja com madur, madur de poder fer aquest ofici, i després ja quan vaig començar a tenir tot aquest reconeixement, que es feia molt evident, vaig tenir el reconeixement que jo estava buscant d'alguna manera, perquè era com una certa venjança a tota aquesta cosa que he explicat fa un rato, a tot aquest pas.
1: Una redempció.
0: Sí, inclús venjança, eh? Hi havia un motor venjatiu en mi, de poder demostrar a tota aquesta gent que m'havia...
1: Però tu vas tenir professors que fossin cruels amb tu?
0: Jo em vaig sentir violentat en quant a que jo era un nen i ells eren adults, i jo em vaig sentir marginat i maltractat i poc entès, que no és la seva responsabilitat, no és la seva culpa, la seva responsabilitat com a professors potser sí, però vull dir que ja està, que no passa res, però sí que sí que sentia que jo, o jo volia demostrar alguna cosa d'alguna manera, i vaig lluitar molt per demostrar-ho. Un cop ho vaig demostrar, vaig entendre que no havia canviat res, que no servia de res, i que... I també vaig entendre que aquest ofici anava de ser generós amb els personatges i les històries i a mi mateix, i no tant en demostrar res.
1: El que està clar és que pots tenir 15 Goyes i 8 Oscars, que als nens se'ls ha de dormir. Cada
0: sí,
1: dia, siguis qui siguis.
0: Això segur.
1: Que ara està sonant de fons Brian Eno, que és un dels grans pioners de la música ambiental, i aquesta és una de les cançons que tu utilitzes per dormir a...
0: Els meus fills.
1: A la Carmela i a l'Antonio.
0: Des de petits, els dos. La Carmela, quan no pot dormir, em diu, papa, posa'm el Brian Eno. Sí, és com... És la cançó que la fiques en bucle per durar com
1: 17 minuts.
0: Ho sé segur, perquè he estat escoltant-la així, en bucle, així, al llit, a punt de dormir-me, si no exagero, unes...
1: Aconsegueixes no dormir-te quan no dorms als nens?
0: Aconsegueixo no dormir-me... Ara els meus fills ja es dormen sols. Però quan hi ha un moment que tenen els nens, que el moment en què ells moren, no? Moren de...
1: Sí, cauen.
0: No? S'atreveixen a caure. En aquell moment jo crec que es desprenen una cosa estranya que és que et fa dormir. Just jo quan m'he trobat allò, estic allà i sento l'inquietud d'ells, vas notant, escoltant el Brian Eno, i estàs així. I hi ha un moment que tu no saps com, que estàs mega despert, tu fas com... I t'agafa com un...
1: Sí, no, caus.
0: I comences com a caure i de sobte, clar, que agafes consciència i dius, ah, això és que s'ha dormit. I mires i està dormit. I és una cosa que m'ha contagiat ell, 100%, o ella, segur.
1: Jo t'he de dir que jo m'adormo abans que els meus fills quan es dormen, i ja sí, quan em desperto ja està fregit.
0: Ja està fregit, això també està
1: bueno, però jo faig servir el Pop Estrellites i tu el Brian Eno.

0: Aixeca, Roger, que o parlo o callem aquí.
1: O callem
0: al mig. Els teus fills són nens de ciutat o...?
1: Són nens de ciutat, urbanites a muerte.
0: I tu, que ets rural,
1: és una,
0: com ho portes?
1: És un dol que tinc que passar, però ja està fet. Ja no...
0: Però els hi fas proselitisme de l'Empordà?
1: No, els porto molt, totes les vacances, els caps de setmana, i allà ja, bueno... Ja la huelen, vull dir, la caramela, arribem allà, surt de casa i a vegades em truca, estic sopant a casa, no sé qui, s'ha anat a les 7 del matí.
0: Saps? I dius, és això.
1: És això,
0: clar. És exactament això el que volia.
1: Clar, si aquí a Barcelona estan tutelats tota l'estona, i al final descobrir el joc sol, és una altra manera, però descobrir el joc sol al final és el teu quarto, i la caramela ho odia, això, i no ho fa. Bueno, ho odia, no li surt. Està sol al seu quarto fent coses, és a dir, tot el rato està amb mi, intentant, o buscar xarxa al parc després de sortir del col·le a Glòries, o jo què sé, vas fent coses, i jo què sé, però, clar, qui t'agafa el nen i te'l porta així cada semàfor pot ser cada matí,
0: sí, saps? O t'escagreixin al parc.
1: No, això no, tio. Jo confio en que no hi ha segrestades florentes blanques, no?
0: No ho sé. Deies fa uns mesos a la Revuelta que la Carmela et cau superbé. El que no sé si estàs preparat pel dia que tu no li caiguis tan bé, que és un procés natural,
1: ja,
0: que és quan,
1: no, no estic gens,
0: quan matem el pare, ja, l'adolescència.
1: Ara estic en un moment mega heavy de que estic més nerviós que mai, tio. Més nerviós que mai, perquè es barallen molt entre ells, porten 6 anys, i estic allà i crido, últimament crido. I no m'agrada gens. Però dic, i arribo a casa i dic, vinga, Enric, avui no t'enfadis. I arriba un moment que no sé què em desperten a dintre, que fot un crític, prou, ja! Vinga, ja, que he dit 6 vegades a la dutxa, 6 vegades!
0: Només 6, dius, tu?
1: Ja està, a partir de les 6 ja fot un crit, saps?
0: És que la criança positiva té...
1: No, he agafat ara...
0: Té lagunes.
1: Avui, ara a les 4, tinc la meva primera sessió amb una psicòloga que m'ajudarà. Perquè està començant, la Carmela té 10, comença a notar una preadolescència...
0: És que comença abans, ara, la preadolescència.
1: I jo dic, si mira, si segueix això, si jo segueixo així, després de tot el guai que ha sigut fins ara... Si jo em converteixo en un pare cridaner, que és el que vull evitar perquè no ho vull per res del món, ara ve l'adolescència i tindré una relació de merda. O sigui, o fico ara mateix remei a això i busques ajuda, perquè està claríssim que no ho estàs sabent fer, perquè no estic sabent ficar bé els límits, em poso nerviós... Necessito eines, i no les tinc. Pare, estic separat i soc pare solter, o sigui, estic sol amb els dos, saps? Vull dir que és com... Necessito ajuda, i l'he demanat. O sigui que tots els pares que estigueu així, demaneu ajuda i no seguiu amb la dinàmica dels crits.
0: Doncs no deixem la família, perquè ha arribat l'hora de que soni el grup de punk, Enemic Interior, i esperem, sisplau, per favor, que no se'ns mori cap iaia pel camí. Fot-li, Roger.

0: Camis a la força d'Enemic Interior, sonar Llapis de Mòria de l'Enric Auqué, un grup que, com dèiem, doncs, té molt familiar.
1: És molt familiar perquè és el meu cunyat, és el cantant baixista d'aquest grup de hardcore punk d'aquí a Barcelona. De...
0: Quin cunyat? Clar, és que aquí hi ha un tema.
1: Sergi Vilabori.
0: Ah, val. Perquè tens uns quants cunyats.
1: Tinc dos. És la parella de la meva germana Anna, una gran persona, l'Anna i el Sergi, i bàsicament estic fent promoció de...
0: Ens has colat, aquesta,
1: No, però és un grup increïble, eh? És un dels millors grups de punk del panorama de Barcelona i d'Espanya, i estan allà, estan molt tops. O sigui, no, ells no estan fent negoci amb la música, ells ho fan perquè els hi mou el punk, però que és un grup molt, molt on. Molt
0: Vas a concerts? Són un show, aquest tipus de concerts,
1: sí,
0: que van tirant-se al públic, vull dir, déu-n'hi-do,
1: S'ho passen bé.
0: Sí, sí. Som un programa de contrastos i acabarem amb Ryuichi Sakamoto. Ryuichi però abans d'això, què tens entre mans professionalment ara, Enric?
1: Pues tinc bastantes coses, moltes que no es poden parlar per no agafar-les.
0: Sí, hi ha com un secretisme en la professió.
1: Ja, perquè es firmen contractes i aquestes coses. Després altres que estem aixecant jo i persones, idees.
0: Estàs aixecant un persones, és algú que em deixa més tranquil, que no sigui en flamencs.
1: Amb plexiglàs. No, bueno, sí, és que hi ha tot d'idees. També aixecar una pel·lícula és molt llarg. Vull dir, des que tens la idea, l'escrius i busques qui la finança i tot plegat, van passar 6 anys, 5 anys, i estem amb uns quants projectes d'aquests. Després estic ara mateix rodant Cronos, que és una pel·lícula que va sobre els atemptats de la Rambla, del 2017, i que és una cronologia d'un estudi periodístic que es va fer sobre tot el procediment, hora per hora, de com va anar. Des del començament del moment fatídic en què la furgoneta es fica mig a la Rambla fins que atrapen el terrorista i és aquest, tot aquest seguit de moments. I el meu personatge faig el responsable de resposta ràpida al cap dels Mossos d'Esquadra, el que munta tot el lloc de comandament dels Mossos i que et pren les decisions i activa el pla Cronos, i és la persona que està de responsable de la búsqueda i captura i que no hi hagi més atemptats a partir de que es fa l'avistament.
0: L'Enric Auqué fent de mosso, qui t'ha vist?
1: Sí,
0: qui et veu? Va, acabem amb Ryuichi Sakamoto. Enric, ha sigut un plaer tornar-te a veure i conèixer-te més a través de les teves cançons.
1: Que bé. M'ha agradat molt. No, dic que m'ha agradat molt el programa. Ha sigut molt maco. Ryuichi Sakamoto, això és la bondat. Aquesta no sé, ja, em dona un... Em fa confiar en el món, aquesta cançó. Saps la regió?
0: Doncs anem a confiar en Merry Christmas, Mr. Lawrence, i hem de tallar ja, o parlaràs amb el Francino ja.
1: Ah, vale.
0: Està a punt de començar.
1: Moltes gràcies.

0: us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Claudi Arcarons.
2: Bon dissabte, com esteu? Últim cap de setmana al capdavant del Tot és comèdia. Ha passat volant, ho sé, però no podia marxar sense que abans passés pel programa Mariona Borrull.
3: Com Hola, estàs? Què tal?
2: Molta il·lusió, això, perdona.
3: I tant que sí, fem un mano a mano.
2: Mano a mano. Com estàs? Què tal aquest juliol? Mica polèmic.
3: Sí, acalorat i polèmic. Jo crec que a l'estiu surten les polèmiques, perquè com que tenim tan poc a dir-nos, al final acaba sent tot bastant més el foc, que
2: hem d'omplir. El foc, el foc al cos. Ui, parlarem de tantes coses. Avui comentarem les últimes polèmiques en pel·lícules i sèries, però abans celebrarem la vida d'una icona del Raval i del transformisme. Tu coneixies la Hilda Love, Mariona?
3: Sí, havia vist el documental i realment un personatge increïble, una referent.
2: Per parlar-ne, Jessica Pulla, què tal?
4: Hola, què tal? Com esteu?
2: Transformista, vedet antifeixista. Ja havies passat pel programa, ara fa un any, més o menys.
4: Sí, per aquestes dates, sí.
2: Sí, contenta de tornar-te a veure.
4: Jo també, de tornar-se aquí.
2: I avui tornes per parlar de Hilda Love, que va morir el passat 13 de juliol. Quan la vas descobrir, tu?
4: Jo la vaig descobrir... O sigui, jo crec que tenia mínimament constància de que existia, però res de l'altre món. I a més, com que ja actuava poc, quan la vaig començar a ubicar, que va ser el 2023-24, vaig dir, és que no sé si segueix en actiu o no aquesta persona, no sé si la puc veure en algun lloc. I llavors, casualment, vaig veure que venia una Chocochurros, jo, sense nada d'eso, em vaig plantar una Churros a veure-la.
2: Per la Hilda Love.
4: Per la Hilda, vaig anar a una Churros, aquella nit, mira, inclús vaig lligar.
2: Home,
4: creus que
2: èxit doble, vas anar a la Hilda, uns besitos.
4: I després la vaig tornar a veure el 2024, a principis del 24, a la presentació que feien a l'Ateneu del Raval de l'altre documental que té a Filmin, a part del Cantant de les Azoteas, n'hi ha un altre, que es diu Hilda Love tal qual, i també va actuar una miqueta. I llavors me la vaig poder acostar, la vaig saludar, i ja està. I poc més, no vaig tenir el gust de conèixer-la molt, m'hauria encantat.
2: Qui potser sí que va tenir el gust, no?, és la també transformista Brigitte Lamour, que tenim al telèfon, què tal?
5: Ai, bon dia i feliç dia de Sant Jaume, que em fa molta il·lusió.
2: Brigitte, tu eres una gran amiga de la Hilda, on us veu conèixer?
5: Doncs mira, no parlarem d'edat, perquè no m'agraden, perquè el tema de les edats no m'agraden, ni la cronologia tampoc, però afortunadament he tingut la sort de ser amiga seva en els escenaris, però sobretot fora. La part que no es veu, que és la part que més m'agrada, que és la de veritat, perquè si ella va fer, i sobretot aquella generació que malauradament ja porto un parell d'anys que m'està marxant molta gent, doncs aquella gent van fer molta xarxa, molt teixit, això que ara s'escolta tant. Doncs a ella vaig tindre la sort de ser, sobretot, amiga, tant en l'escenari, però sobretot a fora amb el seu dia a dia.
2: I per qui no la conegui i estigui dient, ostres, jo la Hilda Love no la tinc jo situada, com diríeu així breument? Qui era Hilda Love?
4: Bueno, per mi diria que és... Suposo que també pel tema de l'edat i tota la trajectòria i tot, com l'essència del transformisme estat a nivell estatal, jo crec.
2: Brigitte?
5: Doncs totalment d'acord amb la meva neboda, amb la presidenta de la genitalitat.
4: Efectivament.
5: Perquè... Wow. Perquè és així, reivindiquem el transformisme. Jo no sóc drag queen, això ja s'encarreguen unes altres, que per cert, no s'instal·leu amb mi, però estan sortint per sota les pedres.
4: Oi? I llavors, oi? Oh! Quin horror, filla?
5: Ho dic de debò. Sí, no, i ho dic de debò. Després ja veurem quina trajectòria tindran, però sempre els hi recordo, i per això avui he volgut participar d'això, perquè està la Jessica, perquè vull que tinguin discurs, perquè no ho donem per fer les coses. Però, bueno, no vull sortir del tema. La Hilda és el que ha dit ella, és l'essència del transformisme, com ha de ser i com va ser, i que tant de bo continuï. Si ara li voleu posar un anglicisme, mal fet, però és cosa vostra. Però, sobretot, ella és l'essència del transformisme. És l'actitud, l'activisme, la xarxa i el reivindicar-se. Elles no tenien ni idea del que era la identitat, del que era l'orientació, el que era l'expressió de gènere. Però elles van lluitar perquè nosaltres avui estiguem en llibertat. I ella representa això.
2: Doncs, noies, bueno, no pot quedar més clar. Avui al Tot és comèdia fem un homenatge, un especial, un comiat a la catxonda de Càdiz, Hilda Love. Situem-nos una mica perquè ella va néixer el 1925, tenia 100 anys quan va morir. Brigitte, què explicava, tu que la vas conèixer més en profunditat, de la seva vida abans d'arribar a Barcelona?
5: Sé moltes coses que per discreció no explicaré, però ha tingut una vida molt dura ens assemblem molt. Jo també, malauradament, jo tampoc he tingut una vida molt, molt fàcil, però a ella doncs, li va passar igual, però encara amb temps encara molt més difícils. Ella va néixer a San Fernando, a Cádiz. Jo vaig estar vivint a San Fernando, casualitats que no existeixen també. Una família nombrosa, també jo una família nombrosa, però no havia carinyo. Llavors, amb això, doncs, ella va tenir una vida molt dura, però sempre va ser tal qual, mai va perdre mai la seva identitat. I això és una cosa que s'ha de posar en valor. Molta gent la coneix només per la part artística, però ella mai va perdre la identitat en uns temps molt difícils.
2: És que era l'època de... O sigui, recordem la llei de vagos i maleantes, o sigui... Sí, i que ella ho deia, però, no?, que els germans li havien fet bastant la vida impossible. O sigui, que no sé si a vegades ens fem la idea de què significava fer transformisme en aquella època. O sigui, de la valentia que suposava.
5: Així és, perquè Clàudia, ella va néixer a la Segona República, imagineu-se, en temps de llibertat, però malauradament va vindre la Guerra Civil, la dictadura i ironia de la vida. Dos germans que van intentar matar-la. Ella era la petita de 20. Els dos germans que van intentar matar-les, ironies de la vida, ja no estan, perquè ella ha sigut l'última de marxar, van ser homosexuals que van viure al Brasil, justícia divina.
2: Clar, ella també representava una de tantes persones que havien de fugir, no?, i buscar-se la vida fora del país. Va passar per París, no?, on em sembla que va descobrir tot aquest món de l'art transformista.
5: Abans a París, Clàudia, ella va marxar voluntària amb 16 anys a l'exèrcit. És una etapa molt dura. Imagineu-vos com ha d'estar una persona a casa seva que la intenten cremar, la intenten matar, la van tirar un pou. Bueno, barbaritats que vulguin ni més. Va tindre molt de carinyo de la seva mare. La seva mare la intentava protegir, però imagineu-vos la feinada d'aquella pobra noia, perquè era una noia, la mare, a l'època també, amb tants fills que només es dedicava a parir i a criar. No li donava temps d'estar per tothom, però quan li passava alguna barbaritat d'aquestes, la mare li donava molt suport, trellava els nens. Però ella, imagineu-se la situació, que va anar al capellà del poble, allà a San Fernando, i li va dir, per favor, vull anar voluntària a l'exèrcit perquè no aguanto més aquesta vida i en aquest poble no vull viure. I ella se'n va anar de voluntària als paracaidistes, a Sidi Ifni, al desert. Una vida molt dura, i no vulgueu saber el que va patir allà en els legionaris paracaidistes. Tot molt dur, filla, molt dur.
2: Bueno, però és el que dieu, no?, que, ostres, és molt important no oblidar aquestes històries i explicar-les, no?, de saber d'on venim i que hi ha hagut molta gent abans que s'hi ha deixat la pell, literalment, perquè ara sigui, o sigui, que la situació sigui diferent.
4: I una,
2: no,
4: cosa, sí, i una cosa que a mi m'agrada molt de les dues úniques vegades que l'he vist i a partir dels dos documentals que he vist d'ella, que és que sempre ho explicava amb una tendresa. Ho podries explicar des de la ràbia, perquè jo, per exemple, moltes vegades injustícies que he vist, que ni punt de comparació amb les que viu ella, jo les explico des de la ràbia, no?, com a molt fent burla, com menyspreant a l'altre que m'ha menystingut o el que sigui. En canvi, ella ho explica com tot des d'una elegància, des d'un punt com tan amable de... Bueno, vaig veure això, però estic aquí, no? Que és el més important. I això és el que a mi també em va com... Bueno, se m'ha inspirat molt d'ella, no? De dir, ostres, malgrat tot, tu ho expliques amb molta ironia, amb molta broma i tot això del servei militar. A mi m'agradava molt com ho explicava de... Me fui al ejército porque mi familia me decía me tengo que hacer un hombre. I me hice uno, me hice dos, me hice tres, i comença a dir-ho tot. I clar, per mi, cada vegada que escoltava això era un sí, perquè em sembla tan divertit i tan ben jugat i tan ben trobat que és que inclús et fa gràcia, tot i que saps que el que va anar a passar va ser un infern.
2: En canvi, un cop arriba aquí a Barcelona, no?, es fa un lloc al barri xino, com deia ella, i comença a ser, no?, una icona dels escenaris d'aquí, i també hi troba la família, aquesta família escollida, no?, que no havia pogut tenir o que no havia tingut el carinyo que s'esperava. En vides com les de la Hilda és importantíssim tenir això, una família escollida 100%. Que t'aculli.
4: Jo crec que sí, i sobretot ara que estem retrocedint tantíssim amb tantes coses pel que fa a drets i auges reaccionaris i d'ultradreta, crec que toca molt crear aquestes xarxes. No només per cuidar-se i abraçar-se i consolar-se en moments tristos, que evidentment hi han de ser, i jo em considero molt afortunada perquè tinc aquesta xarxa i és molt guai tenir-la, sinó també des del punt de... ens hem d'organitzar col·lectivament, perquè estan passant moltes coses a nivell estatal, a nivell català, a nivell internacional, que és que si no trobem aquests espais i ens organitzem entre totes i deixem enrere les ferides que ens fan com separar-nos una mica o cabrentar-nos una miqueta les unes amb les altres, se'ns menjaran vives. Llavors, per mi és importantíssim tenir això, no?, sobretot quan t'has de s'exiliar, no?, perquè al final Hilda Lobé va patir el s'exili com l'ha patit tantíssima gent i la segueix patint tanta gent LGTBI, no?, llavors, com molt important recordar-ho, de dir no estàs sola, però és que a més anem totes a una, no? Anem totes agafades del braç endavant i les que caiguin doncs les aixequem les unes a les altres i seguim. Sí, sí.
2: El noteu, aquest companyerisme, ara, Brigitta? Entre bueno, les
5: primera,
2: de la
5: sí, primera m'ha anat molt bé que parlés la Jèssica perquè m'ha emocionat molt les seves paraules i no hagués pogut parlar, perquè m'agrada que ella, amb lo jove que és, hagi tingut aquesta sensibilitat, perquè tant la Gilda com una servidora, i jo sóc d'una altra generació, tot i que tinc 120 anys, jo també vaig patir tot això i també ho giro en positiu i també li dono el consell a la Jèssica que tota aquesta ràbia la giri en positiu, perquè jo també tenia aquella fase que tot era la ràbia, d'una pena... Doncs no, hem de girar-ho en positiu perquè així som més fortes, més valentes, com aquesta gent que no ens estima, que són tota aquesta ultradreta, són ignorants perquè són ignorants. Nosaltres, quan ho girem en positiu, les deixes bloquejades. Llavors, per aquesta banda, m'ha anat molt bé fer aquesta parada per respirar i agrair-te les paraules, perquè és veritat que ella tenia aquesta manera de girar-ho en positiu. Aquesta broma de fer... No va ser que es va fer voluntàriament un home, dos, mil... No, no. Va patir violacions. Clar. Llavors, girar-ho en positiu és una eina molt bona. Ja venint al 2026... Jo normalment treballo sola, normalment. Jo porto molts anys treballant sola, però les poques vegades que he tingut que participar, que estic molt contenta l'últim cop que vaig estar amb la Jèssica, vaig estar molt feliç perquè vaig veure una altra vegada el que jo ja vaig viure quan he treballat en companyies que feia anys que no trobava. O sigui, vaig veure un nexe d'unió i, a més, vaig tenir la sort de poder parlar amb la Jèssica molta estona entre gravació i gravació i li vaig dir que maco, que aneu totes a unes. Feia anys que jo no veia això, molts anys que no ho veia. Vaig veure molta rivalitat, però estic contenta perquè sí que he vist aquesta nova fornada i la Jèssica està al capdavant, que van a una. Llavors, jo estic... No, és que estic contenta de debò, perquè pensava que ho donàvem per perdut, però nosaltres tenim molta, molta feina a fer.
3: Ai, no sabeu, perdoneu, no sabeu el carinyo que respiren aquestes estudi. Sí, la gent que ens escolteu des de casa, espero que estigueu empapant-vos d'aquest amor i d'aquest respecte i d'aquest abraç. Diria escalf, però em sona com massa... Segueix,
4: sona com que fa molta calor, escalfar no cal cap a més ambient. És com...
2: Prou que Nicolà.
4: Aire condicionat, però fresquetes.
2: Ara ja tornant també al tema, el 2022 el director Enric Ribas va dedicar-li el documental Cantando en las azoteas.
4: Preciós.
6: Se viste de gala y simpatía el transformista con categoría internacional Gilda Love.
7: Que te llamaba a ver si tenía un rinconcito para poder trabajar en tu casa. Que estoy mal de dinero. Y debo la luz y debo el agua. Y me van a echar de la casa donde estoy.
2: Mariona, tu el vas veure en el seu moment?
3: Sí, a mi em va semblar importantíssim. És d'aquests moments en què tires del cliché d'aquesta pel·lícula és necessària, doncs sí, ho és. O sigui, no hi ha res que sigui necessari, però visibilitzar el que són, diguem-ne, les condicions de vida d'algú que no ho té fàcil en absolut, però que tira endavant amb la força d'un huracà, a mi em sembla que és importantíssim. No sé si en voleu parlar més a més detall, potser de com va ser la vida de Gilda Love, ara més gran.
2: Sí, bueno, de fet, vaig parlar amb l'Enric, amb el director, i em va estar explicant, no, que una de les coses més destacades d'aquesta vida que va tenir la Gilda era el seu vincle amb el barri, que queda superben retratat en el documental, no, aquest carinyo que tothom li tenia, aquest companyerisme, i que també retrata una Barcelona que potser, no sé com ho veus, Jèssica o Brigitta, que potser també anem perdent, a poc a poc. Aquest saber-se el nom dels veïns, per començar.
4: Evidentment, aquesta Barcelona és una llàstima, i m'encantaria dir que no, però s'està perdent, però perquè estem en el punt vital que estem a la ciutat, no? Aquesta gentrificació, aquesta massificació de tot per al turisme, per atraure públic que no interessa, com aquesta part més d'arrel, més identitària, com, bueno, s'està veient ara, no? Jo pensava molt el dia que es va morir, el dia que es va fer viral la notícia de la mort de Gilda Love, just aquell dia va ser el mateix que es va anunciar que l'Aitana i el Mago Pop compraven el Teatre Aquitània. I clar, per mi va ser com dues notícies que representen molt bé el que està passant a Barcelona, malauradament, no? Com que ens estan deixant les que ens van llaurar un camí preciós i supernecessari, i paral·lelament com hi ha gent que sota l'excusa de volem potenciar la cultura m'estan comprant teatres i estan especulant amb ells i estan especulant amb la cultura, perquè d'entrada ja em vols fer una cultura en castellà a Barcelona, com si no tinguéssim 30.000 coses en castellà a Barcelona.
2: És que encara veurem el Teatro Aquitania.
4: El Teatro Aquitania Maricielo, bueno, no parlaré gaire per ser de cas. Que és com trist, no?, de dir, ostres, s'està perdent, però també és el que comentava abans la Brigitta, no?, hi ha com tota una resistència veïnal preciosa. Aquests dies que estan sent la Festa Major al Poble Sec, jo he anat per allà perquè doncs freqüento el barri, estic en una coral, cuir d'allà, no sé què, i dius, ostres, que maca l'organització veïnal, com aquesta necessitat de dir, ei, som un col·lectiu, anem totes a una, cadascuna pateix les seves opressions, cadascuna té doncs els seus privilegis, els seus no privilegis, però anem totes lligades, i sobretot potenciem com aquest art popular, no?, que al final és l'essència del que fem nosaltres, ve dels carrers, ve del poble, és cultura popular, no?, vull dir, ens voldran vendre que som un producte comercial per X públic o X turista o X persona, però és una cosa del carrer, del barri, i que va molt més enllà d'un col·lectiu i d'una identitat, no?
5: Sí, així és, i a més, tornant a Cantando en las Azoteas, mira, us donaré dues exclusives, perquè a part de que l'Enric Ribas és un amic, a més, ell, no sé si t'ho va dir quan vas parlar amb ell, ell va tindre, el vaig delegar, perquè jo em vaig trobar a 150 quilòmetres de la Gilda el dia que va morir, llavors el vaig delegar que sisplau estigués ell els darrers moments de la seva vida, i va fer-ho així, i perquè jo el dimarts de la setmana abans de morir, ell va morir el diumenge, doncs el dimarts vaig estar tota la tarda amb la Gilda xerrant, i vaig mirant vídeos, rient, vam veure fins i tot un partit de futbol de la selecció, això de la Copa del Món, que jo...
8: Brigitte de Benuts, de sobte.
2: Sí,
5: però, a més, ens pixa, dic, nena, dic, como nos vean ahora alguien viendo un partido de la Copa del Mundo, no s'ho creurien. Ens pixàvem de riure. I llavors, tot va anar tan de pressa, això va ser el dimarts. El dijous va posar-se malalteta i el diumenge ens va deixar. O sigui, va estar tot tan ràpid. Això era una cosa que volia dir en quan... Perquè veges el lligam que Enric Ribas amb Cantando les Azoteas encara tenim amb la Gilda, jo parlo d'un present, perquè em costa molt de creure que ja no hi és, però ell va estar els últims darrers moments de la seva vida, i després també el meu alter ego va participar també en la pel·lícula de manera molt activa i amb unes escenes que, perquè tot i que fos una ficció, es va recrear la part que, com ha dit la Mariona Brull, doncs es potenciava el que és la comunitat, la xarxa, no? Cantando las Azoteas reflecteix això, no? La xarxa, la comunitat,
2: que va tenir, a més, fins l'últim dia. Digues, perdona.
5: Fins l'últim dia, perquè el dimarts abans de morir, el dia 7, estava fent recuperació, que es va trencar la pelvis, tenia ganes de recuperar-se, que tenia ganes de pujar als escenaris de debò. Llavors, ella ha tingut la sort de ser artista fins a l'últim dia, no?
2: I que, de fet, el divendres passat, a l'Orgull, li van fer un homenatge, però hi havia qui deia que...
4: Ui,
2: perquè
4: exacte.
2: Ara, us ho volia treure. Hi havia qui deia... Ai, que ens farem mal.
4: El moment preferit del dia, Rafa del Prat, Barcelona. Vale. Què he de dir?
2: Us ho poso en safata, perquè hi havia gent que deia per què no l'havien trucat anys enrere per actuar si era una figura que ara reivindiquen tant.
3: Aplaudim amb les orelles.
2: Arriba tard l'homenatge, o sigui, ens costa...
5: És que l'any passat... Ui, Mariona, és que l'any passat... No la van voler l'any passat.
3: Mira,
5: jo, sisplau, Clàudia, jo preferia passar del tema, perquè si no em petarà la goma de la faixa i només tinc una. I com sou intel·ligentes, no li doneu, per favor, veu això, sisplau.
2: No, veu no, al revés, és de parlar-ne i de dir, ostres, tu, o sigui,
5: feu ara un
2: homenatge... No. Bueno, no sé si ja sí que
4: jo
2: vols dir,
4: només diré diré una cosa.
5: No, ja
4: si estem als Països Catalans i no es diu Orgull, sinó que es diu Pride, sigui d'on sigui.
5: No diguis això, Pride.
2: Pride.
4: No és de fiar, ja ho he dit.
3: Noies, que cremi tot.
2: En aquest Instagram també hi havia un comentari d'algú que posava Gilda, reencarna't aviat, que et necessitem. Falten Gildes, falta amor, falta xou.
4: Falta una essència com més local del que és la cultura popular d'aquí, crec jo.
5: O sigui, sí, però la tenim, Jessica, la tenim.
4: Sí, la tenim, però a mi me'n falta més.
5: Jo estic viva.
4: Sí, tu estàs viva, jo també. Però me falta més. Trobo faltar més coses. Jo, de fet, estic com...
5: No, gira-ho en positiu, Jessica.
4: No,
5: nosaltres ens hem de reivindicar, per exemple, Radioactius a Poble Sec, aquesta ràdio que fa 10 anys ara...
4: Són els millors radioactius, també.
5: Sí, per això. I llavors, nosaltres, la nostra feina, Jessica, és seguir davant. No mirem al passat. La Gila no li agradava mirar al passat, eh?
4: Ah, no, ja,
5: I
4: no.
5: Estava al present,
4: jo sé mirar el meu passat, nosaltres... miraré que anava tanyida de rosa i mal maquillada, quin terror. No, vull dir, jo aquí no vull tornar.
2: Cap al futur, cap endavant.
5: Sí, cap endavant, reivindiquem, i la nostra feina és aquesta, és plantar implantar a l'ultradreta catalana i l'espanyola, però nosaltres a tope, i més tu que t'ajuntes amb les jovenetes, tota aquesta gent de tot això, a nosaltres endavant.
4: Però les jovenetes a vegades no em volen escoltar, també et diré. Vull dir...
5: Bueno, doncs tu m'ho dius, em passes la llista i jo les deixaré pentinades.
3: Sí,
5: perquè ja ho saps que és la nostra feina.
2: Molt bé, noies. Bueno, la Hilda Love, ella que en verano era gazpacho andaluz y en invierno chocolate con churros.
7: Por lo menos ya respiramos, hemos salido ya del armario, hemos roto los candados. Ya queda poquita de la parte mía, que hay de tres clases. Joven, mediana, Cleopatra, que soy yo, la Hilda, la cachonda de Cali.
5: Colorete!
4: És que és la millor, tio. És que...
2: Noies, moltíssimes gràcies per compartir el llegat de Hilda Love amb tant carinyo. Brigitte Lamour, gràcies.
5: Gràcies per donar-me veu. I gràcies, com he dit al principi, per donar-li veu amb ella, perquè no morirà mai si sempre la tenim present. Mireu-la i reivindiquem-la, per favor.
2: Reivindiquem-la. De debò, gràcies per venir avui aquí. Jessica Pulla, tu també, que això ja és casa teva, em sembla.
4: Quan vulgueu, m'ho doneu una secció fixa, Jo encantada d'explicar-vos coses.
2: En parlem,
3: En parlem. És increïble, aquesta persona. Jo ho he dit.
2: Fitxada ja. I Mariona Borrull, ens quedem amb tu.
3: Sí.
2: Noies, gràcies.
5: Salut.
9: Que ha sido posible por el montaje...

0: Con la hija pequeña, la escritora francesa Fátima Das se ha consolidado como una de las voces de la nueva literatura en Francia. El éxito de esta historia, una joven musulmana lesbiana en el París actual, fue tal que tuvo hasta adaptación al cine, dirigida por Hassia Hirsi.
1: ¿Cómo lo supiste? ¿Que te gustaban las chicas?
2: Me enamoré de una de mis compañeras de instituto.
0: Un retrato de una chica lesbiana, musulmana, que vivía en las banlieues parisinas. Un libro que conectó con muchas mujeres y que se convirtió en un éxito editorial. Tuve que asimilar el impacto mediático. Publiqué mi primera novela con 23 años y todo fue enorme. Necesitaba entender lo que había pasado y aprender a protegerme. Por eso han pasado 5 años. Reconoce la autora francesa que ahora vuelve a publicar otra novela, de nuevo con la editorial Cabaret Voltaire. Se llama Jugar el juego, donde da el salto de la autoficción a la ficción. Me cansé de la exposición que implica la autoficción. En esta novela quería explorar otra cosa. Aparecieron personajes y quise contar la historia de un grupo de amigos. También quería reivindicar mi derecho a la ficción y a no quedarme encerrada en lo autobiográfico. Insiste Fátima Das que lo que sí repite es contar la adolescencia en una novela de iniciación de madurez de un adolescente en el instituto de un barrio en las afueras de París. Me siento muy cercana a la adolescencia, es un periodo de extrema vulnerabilidad que te marca de por vida. Quería hablar de jóvenes de barrios populares muy unidos entre sí, pero con trayectorias distintas. A través de sus vivencias, la autora hace un retrato duro de la escuela republicana y de cómo no se ha trabajado por pulir el racismo y el clasismo de la institución. Un sistema que clasifica, que ordena, que decide quién tendrá éxito y quién no, sin escuchar el deseo de los adolescentes. Además, se insiste en una meritocracia que no existe, nos dice la autora, que se pregunta en esta novela por el éxito y habla de temas como la amistad femenina. Tendemos a idealizar el amor romántico y olvidamos la fuerza de los vínculos entre amigos, que sostienen y transforman, dice la autora, que confiesa que necesita leer en voz alta todo lo que escribe. Ese es el secreto de que sus novelas sean vivas, parezcan reales y tengan un ritmo tremendamente joven y político.
3: La hora extra.
4: ¿Forma una familia o no? ¿Das y Diara o Aspara? ¿Tornas tu día o emprendre? ¿Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
5: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
7: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
8: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a Joan Miró Cercles. Una exposició essencial per comprendre Joan Miró a través de grans obres clau en un diàleg amb la llum, l'arquitectura de Sert i el recent inaugurat Jardí del Xiprés. T'esperem aquest estiu a la Fundació Joan Miró.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: A la cadena SER i SER Catalunya.
11: Què tal? Molt bon dia. Diumenge 26 de juliol, dia en el que notarem un descens de les temperatures a causa de les pluges. El temps per avui també es preveu inestable. Què hem d'esperar? Núria Saró, què tal? Bon dia.
12: Hola, molt bon dia. Han baixat les temperatures, es nota ara mateix a l'ambient i també es notarà al migdia. Les màximes avui es mouran en general entre uns 28 i 33 graus. Una jornada que vindrà marcada per un matí en general tranquil, però una tarda amb xàfecs i tempestes entre les comarques de Barcelona i de Girona, ruixats que podran anar acompanyats de calamarsa, inclús per ratxes molt fortes de vent. I un dia més, el mestral i la tramuntana es deixaran notar tant a les Terres de l'Ebre com també a l'Empordà. Una jornada que comença amb temperatures que van des dels 19 graus a Girona, també a Lleida, 22 a Tarragona i 23 a Barcelona.
11: Gràcies, Núria. Recordem que Protecció Civil manté activat el pla Inuncat per la possibilitat de pluges fortes, per això demanen precaució. Repassem ara sí l'actualitat informativa. Adif dona per resolt l'incident a les vies de Montcada i Reixac causat per l'esvorany a les obres de soterrament, tot i que encara no hi ha data pel retorn dels trens. És el servei de Rodalies qui ara ja fa marxes blanques per comprovar la seguretat del recorregut. Pau Puig, què tal? Bon dia.
13: Bon dia, Laura. Sí, Adif tanca la carpeta i passa la pilota de la gestió a Rodalies. Han calgut 300 formigoneres i més d'un centenar de treballadors per tapar el forat. Ahir a la tarda, Renfe va iniciar les marxes blanques, la circulació de trens sense passatgers entre Montcada i Sant Andreu, pas previ a la represa del servei ferroviari. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, confia en que la circulació es pugui reprendre la setmana vinent, encara sense concretar en cap data.
14: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant a partir d'aquí fer les marxes blanques, restabliment del servei.
13: Adif ha afirmat en un comunicat que no s'han detectat alteracions del terreny i afectacions dels edificis de l'entorn i assegura que continua investigant les causes de l'esfondrament.
11: Un esfondrament, recordem, que va causar un esvoranc d'almenys 20 metres. S'ha aixecat el confinament a diverses urbanitzacions de Cubelles, Cunit i Castellet i la Gornal per l'incendi forestal declarat ahir a la tarda. Una mesura que ahir va afectar a més de 2.500 persones que van rebre un ESA-alert i van haver de tancar-se a casa. El foc ara mateix ja està estabilitzat i afectat a unes 8 hectàrees. Ara els Mossos investiguen l'origen, que podria ser intencionat. Sobre infraestructures, Oriol Junqueras proposa que Catalunya assumeixi l'execució de les obres per mantenir i ampliar l'AP-7. Davant l'escassa execució de les inversions de l'Estat, el líder dels republicans llença una nova proposta perquè Catalunya assumeixi més responsabilitats en infraestructura. Pau.
13: Junqueras reclama que al setembre es formalitzi una nova societat mercantil d'inversions a Catalunya que ampliï les encomanes de gestió i que en posi en marxa una altra perquè la Generalitat executi les obres de manteniment.
15: Que hi hagi una encomana de gestió de l'AP-7 amb un doble objectiu. Un, l'ampliació de la capacitat de la via amb nous carrils allà on són possibles. Hi ha trams de l'AP-7 que només tenen dos carrils, o que tenen tres carrils.
13: I dos, l'encomana de gestió del manteniment de l'AP-7. Junqueras proposa que aquesta decisió es faci efectiva en la propera bilateral. Afegia Junqueras que aquestes decisions es podrien concretar immediatament en una nova bilateral entre l'Estat i la Generalitat a partir del setembre.
11: Gràcies, Pau. I atenció a aquesta xifra, perquè en el que portem d'estiu un total de 25 persones han perdut la vida a l'aigua a Catalunya. L'última víctima és un jove de 21 anys que s'estava banyant divendres a la nit al canal marítim d'Amposta i que no va sortir de l'aigua. Va ser ahir, dissabte, quan van trobar el seu cadàver a l'altura de Balada, que és un poble adscrit a Amposta. Coincidint amb el Dia Mundial de la Prevenció dels Ofegaments, una cinquantena de socorristes es van concentrar ahir a la plaça Sant Jaume per reclamar més recursos per oferir, diuen, un servei digne i segur als usuaris.
16: Doncs que es prenguin en sèrio el salvament i socorrisme, que donin poder als primers intervinents, que som nosaltres, per tenir medis i poder lluitar contra els ofegaments, a més de donar educació aquàtica a la població i que tothom sàpiga el risc que suposa estar en un medi aquàtic.
11: És Ignacio García, secretari general de la secció de socorristes de la CGT, qui assegura que els frustra molt veure com la xifra de víctimes mortals a l'aigua no para de créixer, demanant un canvi de model i que es freni la privatització del salvament i socorrisme. I ha desarticulada una organització dedicada a robatoris amb violència. Gemma Parellada.
17: S'havien especialitzat en intimidar i robar empresaris del sector de la producció de vídeos musicals. Hi ha un total de 4 detinguts i 5 investigats en una operació que s'ha dut a terme conjuntament entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional. La banda estava radicada tant a Barcelona com a Madrid.
11: I des del divendres i en el que portem de cap de setmana a Catalunya hi ha hagut dos accidents laborals, un a Barcelona, a les obres del Camp Nou, i l'altre ahir, un operari va morir mentre arreglava una catenària als trens a l'Alt Empordà.
17: La víctima és un veí de Breda de 66 anys que va patir una descàrrega elèctrica la matinada de dissabte mentre feia tasques de manteniment a la línia ferroviària de Camallera, a l'altura de Sant Mori. Un company de feina el va traslladar fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència el van intentar reanimar amb un desfibrilador, però ja no hi van poder fer res. Els Mossos ho investiguen i ho han informat tant el jutjat d'instrucció de Guàrdia de Figueres com el Departament d'Empresa i Treball.
11: I a Lleida estan de sort, bones notícies, perquè la ONCE ha donat el premi més gran de la història d'Espanya, 71 milions d'euros d'un Eurojackpot. El premi l'ha repartit en Sergio Martín.
18: Jo que com me siento contento de que haya dado un premio por ti, mija. La gente me decía que nunca das premio, que no, que digo, el día que dé un premio, digo, no voy a dar un premio pequeño, no, voy a dar el pelotazo.
11: I el pelotazo l'ha donat, ens explicava en Sergio, que demà dilluns, quan comprovi els dècims, sabrà qui és l'afortunat o afortunada. I els esports, Aitana, bon matí, no ha fet net de la lesió i es podria perdre a l'inici de temporada. Ens ho explica l'Anna Palet, bon dia.
19: Bon dia, Aitana, bon matí. Arrossega molèsties al turmell, on es va lesionar el darrer mes de desembre, el peroné. Una lesió, segons ha explicat en una atenció a mitjans al seu campus d'estiu, que la va fer medicar-se a final de temporada per jugar suportant el dolor. Ha estat durant aquest estiu passant proves mèdiques per descobrir l'origen d'aquestes molèsties i llança un missatge: no posarà en risc la seva salut.
20: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviviria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció.
19: És per això que estarà al marge durant la pretemporada, que arrenca demà dilluns, del Barça femení. Farà un pla individualitzat amb l'objectiu de fer net d'aquesta lesió. De fet, és probable que es perdi les primeres jornades de Lliga. D'altra banda, el Barça ha anunciat el fitxatge de la portera estatunidenca Tyler McCamey i ja és oficial que Salma Parayuelo, l'ex blaugrana, és nova jugadora de l'Olímpic de Lió.
11: Gràcies, Anna. Anem acabant i ho fem amb música, amb Sopa de Cabra, que aquesta nit actua al Festival Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols, a Girona.

0: A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho. Radio Girona, Cadena Ser.
1: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
2: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
3: Aquest diumenge, al Tot és Comèdia...
4: Et trenques les banyes per imposar-los unes regles que ells no volen seguir i d'ençà que són pares, et volen imposar les seves.
5: Per cert, que me'n descuidava. He portat una truita.
3: Família, amor, conviccions i mort a l'obra La truita del Teatre Poliorama. Passaran pel programa Sara Espígol, Arnau Puig i Marc Bosch. I també...
6: Un, dos, tres,
3: Bru Esteve i el grup barceloní que tot just comença, La Publicitat. Parlarem de la gravació del primer disc, de com convertir-se en la banda de moda i de concerts seriosos.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Claudi Arcarons.
7: A l'estiu ens agrada tenir-ho tot obert. Les finestres, les portes i, evidentment, el balcó. Cada tarda et convidem a sortir al balcó d'estiu amb Laura Polo Dalfó.
8: Aire fresc per unes vacances plenes d'entreteniment, reportatges, entrevistes, històries que recordarem tot l'any.
7: Cada tarda a partir de les 7, al balcó d'estiu, a la Cadena Ser i Ser Catalunya.

0: A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
1: Es la 1 a las 12 en Canarias. El rey Felipe VI ya ha llegado al municipio madrileño de Villamanta para acompañar a los afectados por los incendios que afectan a Madrid, Ávila y Toledo. En total, hay en torno a 90.000 personas afectadas entre desalojados y confinados por el fuego. En el polideportivo de Villamanta, donde ha pasado la noche 220 personas, está nuestra compañera de Radio Madrid, Ana Iriarte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Pues pasadas las 12:30 han llegado los reyes junto a la vicepresidenta tercera, Sara Gessen, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de aquí de Villamanta y el general Ramos de la UME. Han entrado por el área que han dispuesto los voluntarios, donde cada día dan de comer a los más de 240 personas que aquí se alojan desde el pasado jueves. Son muchas las historias que escucharán, tanto de los voluntarios como de estas familias que tuvieron que salir de sus casas, recordemos, con lo puesto, y que hoy les han dicho que seguramente será una noche más sin volver a su casa.
1: En Castellón, en el incendio de la Val d'Uixó, aumentan a 4.300 las hectáreas calcinadas por las llamas que han provocado la evacuación de 16.000 vecinos. Radio Valencia, Ana Durán, última hora.
3: Pues además también se ha duplicado el perímetro que alcanza este incendio, de 21 kilómetros de ayer a 40 en el día de hoy. La situación es muy complicada por lo escarpado del terreno, lo que hace que a los flancos más peligrosos solo puedan llegar los medios aéreos. Lo apuntaba hace unos minutos el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tras la reunión del CECOPI.
4: Que en este momento la situación es difícil, las condiciones meteorológicas van a seguir siendo malas. El frente izquierdo es frente una zona difícil de las y la importancia de que a lo largo del día se
3: trabajan 450 efectivos terrestres, 20 medios aéreos intentando sofocar este fuego que mantiene desalojadas a 16.000 personas que ya se sabe no podrán volver hoy a casa.
1: Y en deportes, en dos horas comienza la última carrera de Fórmula 1 antes del parón de verano. Cristina Soto, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Todo preparado en el Gran Premio de Hungría, la última carrera antes del parón veraniego que comienza a las 3 de la tarde. Lando Norris saldrá desde la pole, segundo será Leclerc y tercero Oscar Piastri, el líder del Mundial. Kimi Antonelli saldrá desde la séptima posición. En clave española, Fernando Alonso partirá decimosexto después de las mejoras incorporadas en el Aston Martin, que han aumentado las buenas sensaciones, y Carlos Sainz será decimoctavo en un circuito donde es difícil adelantar. Y por otro lado, el Barcelona acaba de anunciar el regreso de la defensa Martina Fernández, que firma por el conjunto azulgrana por las próximas 3 temporadas.
1: Es todo. Comienza Transmite la SER con Juan Carlos Ortega.
6: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
7: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. A la Cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Claudi Arcarons.
8: Bon diumenge, què tal, com esteu? Algú ja haurà sentit la convidada? Últim programa abans no vingui en Màxim Castillo. Últim programa abans jo no comenci vacances, fa una mica de pena, però tornarem, no patiu. Avui dia maco per tancar, passarem per la Biblioteca Popular de Marta Cava, acabarem amb una mica de música, tal. Però abans passem pel teatre, passem pel Poliorama. Sara Espígol, Arnau Puig, Marc Bosch, com esteu?
9: Bon dia.
10: Bon dia.
8: Amb ganes de parlar? Sara?
9: Sí, tinc incontinència verbal.
8: Una mica, eh?
9: Una mica, vinga.
8: Bueno, aquí hem fet una mica l'escalfament.
10: Sí.
8: No calleu, no, vosaltres? Vull dir, sou d'aquests de... Vinga, pim-pim.
10: He de dir que... Puc dir-ho, no? Que fins i tot ens han donat el toque darrere, que xerrem molt. Xerrem molt quan no estem en escena.
9: El regidor, no? Sí.
8: El regidor.
10: Ens han donat el toque i tot.
8: I en Ferran Utzet, director, també us ha hagut de
9: dir
8: nois. Sí?
10: Ferran, tot és positiu.
9: Tot és positiu, ens ha ajudat molt, ens ha donat de la mà.
8: Maco.
11: Ha fet molt família.
9: Molta
10: bona
9: família.
10: Persona.
8: Això es diu, eh, molt. Sí, som una família, sí. És que ens trobarem tan a faltar.
9: Sí, però en aquest cas és veritat.
10: És que en aquest cas havia de ser així. Havíem de ser una família real.
9: Hi ha molta xarxa i on no arriba un, arriba l'altre. Llavors és com guai, no? Estàs com còmode, confortable. És que és molt guai.
11: Jo espero que quan això acabi ens seguim veient cada dia.
10: Sisplau.
11: Fem plans cada dia.
8: Clar, és que això és el que es diu abans, però després...
11: No, és que sempre passa,
9: passa poc,
11: eh? Passa poc, exacte. I després pateixes de l'abandonament i dius, no, no pot ser això.
10: Però això és veritat, eh? Hi ha un desapego molt costós.
9: Sí, amb algú es manté,
10: però...
9: Però és veritat que no, la gent no manté les relacions, no.
10: Perquè en cries una altra.
8: Clar. L'últim dia de funció, no, que és una mica això de tabú, l'últim programa, feu alguna cosa especial? La lieu una mica més? Feu un sopar després?
11: El plan era fer un karaoke.
10: Sí. Anirem a fer un karaoke.
11: Volíem fer un karaoke, sí. Un sopar i karaoke.
8: Pel que sigui, un karaoke.
9: Durant la funció potser ens fem alguna brometa.
10: Hi ha gent que fa bromes de
9: l'última funció. Però hi ha gent que no li agrada
8: aquí
9: això.
8: Aquí estàs mirant, és... Arnau. Qui és la bromista?
10: Qui és la... No està aquí, la bromista, potser.
9: És igual, millor
10: a dir, eh? No, però jo no acostumo a fer bromes, la veritat, perquè m'agrada que si la funció funciona, doncs que el públic
9: això
10: també...
9: Això pot alterar, sí, saps? Sí, i poden haver-hi riures i coses estranyes, i llavors...
11: A veure, jo no diria que no, que la ratafia aquell dia fos de veritat.
9: No, perquè jo bec molt. No.
10: La bec moltíssim.
8: Tu sortiries molt perjudicada, eh?
9: Sortiria fatal, el meu fetge, pobre. No. Això no,
8: parlant, no, això ho descartem, però sou una família a l'obra La Truita, dirigida, ho dèiem, per Ferran Utzet. Sou 8 actors en escena, amb Emma Vilarsau i Jordi Buixaderes com a caps de família. Una parella a punt de jubilar-se que reuneix les seves 3 filles i les parelles respectives per l'aniversari del pare.
12: Et trenques les banyes per imposar-los unes regles que ells no volen seguir i d'ençà que són pares, et volen imposar les seves.
9: Per cert, que me'n descuidava. He portat una truita.
13: Un dinar que ho canviarà tot.
14: Aquesta família és una maledicció.
13: La Truita.
8: Sara, filla mitjana, arribes amb l'Arnau, Prat sobre Roca.
9: Exacte.
8: Mm. En quin punt està la vostra relació?
9: A veure, acabem de ser pares, tenim una criatura de 6 mesos, ens suportem justament.
8: Justet.
9: Però això sol passar quan acabes de ser pare i tens les hormones una mica a flor de pell, no?
10: Sí.
9: Què penses, Arnau? Creus que ens portem prou bé o no?
10: Penso que estem sostenint-ho, aguantant.
9: Ens estimem, hi ha una cosa de pell.
8: Sí, sí, sí. Però també us avorriu.
9: Ens avorrim.
8: I no passa res, no?
9: Però és que a la vida t'avorreixes també de la gent, no?
10: Bueno,
9: m'agrada, em fotria en un jardí, no?
10: És molt trepidant, el personatge del Juli. Nosaltres som una miqueta més convencionals.
9: Més convencionals, hi ha poc risc a la relació, llavors això, clar, dorm una mica tot el tema.
8: Sí. Clar, a més, vosaltres ja havíeu fet de matrimoni, com ho explicàveu abans,
9: sí.
8: Amb un nacional que veu fer, amb vers.
9: Sí, sí.
8: Ja us ho sabíeu,
9: això. Afanys d'amor perduts.
10: Sí, la Sara feia de reina i jo feia de rei.
9: Allà no podíem improvisar.
10: I això va fer que, quan ens vam tornar a trobar, des de la primera setmana, no sé, la familiaritat i el tocar i les bromes ja ho teníem fet, que si no ho haguéssim fet en 10 dies, però mira, ja és una cosa que ja tens dins.
9: Sí, és un afegit, clar.
10: Sí, sí.
8: En Marc, en canvi, tu arribes i amb la Miranda Gas esteu en un altre punt. Esteu enamoradíssims, la flor de la relació...
11: Sí.
8: També acabeu de ser pares.
11: Acabem tot just de ser pares, portem junts jo crec que un anyet i poc, i sí, ens hem conegut fa poc i hem tingut una filla i estem molt enamorats. Passa que comença la funció i al cap de poc temps ja comencem a estar una mica tensos.
8: Algú hi ha. Sí. I algú tens tu també amb la teva sogra.
11: Exacte.
8: Que també hi ha alguna cosa que no funciona.
11: Allà hi ha una cosa que no m'accepta ella i jo estic allà RQR a veure com traiem l'aigua clara. L'aigua clara, mai més ben dit.
8: Us ha passat mai amb sogres de dir, ai, per favor, com ho faig això?
9: No, jo tinc i tenia uns sogres meravellosos.
8: Maco.
10: Passa palabra.
9: Vale, hòstia.
8: Després ens ho expliques. Marc.
11: Jo és que amb la meva ex vaig estar 5 anys i no vaig conèixer els seus pares.
8: Oh.
11: Fort.
8: Mm.
11: Perquè ella era de Kènia, estava molt lluny, llavors
8: I
11: no
8: clar,
11: va haver-hi
8: quedar...
11: manera. Sí.
8: Clar. Aquí fa bastant riure també, perquè clar, la teva sogra és la teva mare a la vida real.
11: Exacte.
8: Diguem-ho ja, l'Emma Vilarsau. Sí. Que potser hi ha un punt que és més divertit encara, que faci de sogra i no de mare.
11: Sí.
8: Dir, no havíeu coincidit mai.
11: Exacte, per mi molt millor que faci d'un personatge que no està fent la meva mare i que tenim la dinàmica aquesta que no ens agradem, no ens suportem, però després com fem les bueno, ja aquí estic fent espolles, però bueno, això, que sí, que està molt, molt bé que no ho faci de la meva mare, perquè si no seria molt raro.
8: I què tal els assajos? Perquè em sembla que us feia una mica de por al principi posar-vos-hi.
11: Sí, al principi era com, això serà estrany, serà una mica tens, però no, va ser molt, molt natural i molt orgànic i érem com companys d'escena.
8: Com ens vau veure?
11: Tenia molta química.
10: Jo ahir li deia al Marc que si un xinès hagués vingut a veure els assajos, no hagués notat que eren mare i fill.
9: No,
10: vull dir, s'asseien com aleatòriament com tothom.
9: A part tenen una escena que és preciosa i que desprèn una cosa diferent. I potser és perquè hi ha un vincle més enllà, no? I els espectadors no ho saben, o sí, però tu els veus allà i dius, aquí passen coses que m'estic perdent.
11: Ai, que guai.
9: I és molt, molt màgic.
11: Sí.
8: I tu notes així, de dir, ostres, no li he dit, però segur que m'ha entès. O saps que potser no li has d'explicar segons què, perquè ja t'ho veu.
11: Bueno, sí, quan ens mirem, sí que les mirades són molt potents i sé que hi ha darrere aquesta mirada i la també em coneix molt. O sigui que per aquí sí que jo crec que ens entenem d'una manera
8: diferent. Us imagineu, vosaltres, treballar amb els pares?
9: No. No, no, Valverde.
8: Gràcies, però no.
9: Geroctors, no.
10: En teatre no, en teatre.
8: En una altra cosa.
10: Una altra cosa, potser sí.
8: També tenim la tercera germana, la Júlia Bonjoc, i la personalitat de cada una va una mica amb l'ordre de naixement, no? La gran és així, la mitjana és així. Això, vosaltres no sé si teniu germans, però ho noteu també?
9: Sí,
8: és bastant, es compleix una fórmula?
9: Jo sóc la petita de quatre i realment sóc més el personatge de la Júlia, que és la petita, la mimada, la que sempre ha volat lliurement, i en aquest cas he de fer com de la, com amb la germana del mig, i això fa que jo estigui una mica enmig de la gran és la que ho va provar tot per primera vegada i la petita és la mimada, llavors està en terra de ningú, no, la meva, i no m'agrada tant com a experiència de germana.
10: Jo tinc la teoria que els més tocadets sortim els germans grans.
8: Ah, sí?
10: Perquè durant molt de temps, durant uns anys som els únics. I després venen els altres.
11: I compartir és difícil.
10: I compartir, no? I resituar la mare, compartir la mare, i això ens toca. Els germans grans ens toca.
8: Això és tant de germà gran, però sí. Jo, la meva germana gran, sempre és allò, és que jo he obert totes les portes i jo he hagut de fer això, i llavors tu ho vas tenir tant més fàcil. O sigui, teniu aquesta cosa de l'heroi que no teniu mai el reconeixement.
10: Però jo ho deia més que com a heroi, ho deia com a tocadet, de dir, és que no sabem resituar-nos a vegades en el compartir. Érem els reis de la casa, els germans grans, fins que arriba l'altre.
11: I de cop és tot l'altre.
10: I de cop és...
8: Ja ho has d'entendre.
10: Bueno, almenys la meitat. Sí, sí. La meitat
9: jo tinc una filla, dos fills, i la gran ho porta fatal, també.
8: Sí?
9: Clar, perquè era la que ho tenia tot. Jo era la reina i m'heu destronat.
8: Aquests gelos, que i també són inevitables.
9: Home,
8: vull dir que...
9: i comprensibles, també, no?
8: Bueno, són disputes, no?, que solen passar entre germans, amb la família, però no hi ha res que no ho arregli, no?, en Sergio Dalma.

0: o no, o no, perquè clar, la Sara, Sara, el teu personatge, Estelia Kutz, gosa portar una truita, un peix, el peix de la truita. D'aquí es va desencadenant tot. Funciona sempre aquesta fórmula d'àpat amb conflicte, no? Un sopar, una família... Dóna joc?
1: Home, dóna totalment joc.
2: Jo crec que una cosa diferent d'aquesta obra és que no només es queda amb un simple, una simple trobada familiar on menges i tothom comparteix moments, sinó que a més hi ha com un doble... com una... com es diria? Com un doble pla on també es veuen els pensaments dels personatges. Mm. I llavors tu pots veure què pensen i en realitat com actuen després, no? I veure la comparativa, i això és molt bonic.
0: I què no es diuen?
2: Què no es diuen, què fan, però en realitat no senten. És molt, molt xulo això, oi? Sí. De l'obra.
0: I el gran tema, de fet, és aquest xoc, no? O la discussió generacional, culpar-se una mica els uns als altres. Què els hi passa entre aquestes dues generacions? Entre vosaltres, que sou els fills, o les parelles, i les, els pares? Amb què no s'entenen?
3: És que jo, a vegades, veient l'obra, fent-la, jo me la porto a la meva família i penso, ostres, clar, venim d'una generació de pares que han lluitat tant, que han aconseguit tantes coses, que gairebé arribar al seu nivell ens sentim doncs uns fracassats. Jo m'hi sento.
4: Bueno, arribar al seu nivell, saber que mai tindrem tot el que han tingut ell, tota la feina, bueno, els sous que han tingut ell, poder permetre les cases en aquell moment, que... és molt difícil acceptar això.
3: Portem uns ritmes de vida amb una tensió que no ens permet, doncs, potser disfrutar de la vida com ho van fer ells. No?
4: Clar, és el tot estava per fer i ara és tot ja s'ha fet.
0: I què queda?
4: I què queda? I ja no hi ha, és que no hi ha per tothom, ja que no hi ha per ningú, quasi. És com, ostres.
3: I els retrets llavors de la generació que ens miren i va, espavileu, espavilem. No clar. Podem més. No podem més. Sí, sí.
0: Perquè és vosaltres, ansietat, clar, no? I us culpen una mica de sou massa tous.
3: I tant.
0: No? I en canvi vosaltres el mireu i vosaltres heu sentit aquesta ràbia de ens heu deixat un munt desastrós. Què fem amb aquestes engrunes?
3: Home, jo no culpo tant els meus pares d'ens heu donat un munt desastrós. A l'obra sí que es fa.
2: Sí, a l'obra sí, hi ha on es passen una mica.
3: Sí. Però sí que realment un llistó de prosperitat i d'estabilitat que en el nostre món no es pot assumir.
4: No es pot assumir, total.
3: Nosaltres no tenim horaris de feina, vull dir, no tenim...
2: Sí, és molt caòtic.
3: Sí, com que el mòbil portem tota la nostra vida i no podem sortir de la feina i oblidar-nos de la feina, que sinó que l'anem arrossegant, per l'un general, eh? Penso que portem un món molt estressant. I... Sí.
0: I com us digui, porteu? No sé si hi ha hagut com també una evolució de moments on ho heu passat més malament o ara en quin punt esteu amb tot això.
2: Com a...
0: Vosaltres com a persones.
3: Com a persones.
0: Exacte, com a persones humanes.
3: Jo estic parlant en general de la societat. Eh?
2: No, és que jo crec que a vegades no és tant el que ells t'han demanat o imposat, sinó la ràbia està més en tu, en com tu t'has vist reflectit en ells, com haguessis volgut arribar a ser el que ells han tingut amb la facilitat que ells ho van tenir, perquè ells dirien que no ho van tenir amb la facilitat que tu creus, però més està en tu, en la lluita que tens tu dintre teu, no? En arribar a tenir uns mínims que creus que ells han tingut i que tu no saps si podràs tenir mai.
0: I a parlar també, no? En Buixaderos ho deia, que sentia que l'escletxa entre generacions cada vegada era més gran.
4: Totalment.
0: I esteu d'acord amb això?
4: Sí.
0: Es parla poc? O sigui, perquè penso ara amb l'escena que pensàvem una mica abans, que tens amb l'Emma.
4: Sí, jo és el que crec que els personatges intenten fer en aquest dinar, però es xoquen molt. I sí, potser el meu personatge de la meva mare són els únics que es paren un moment, es posen a parlar i sí, s'acaben netejant amb això.
3: Però és que ells en aquesta escena s'escolten, que és el que ens costa en aquestes societats.
2: Sí,
3: no ens permetem temps d'escoltar, temps de dir, val, potser no ho estic fent del tot bé o el meu comportament no està sent l'adequat, anem tots a la defensiva.
2: I en aquesta família jo crec que s'escolten menys sent, no? Vull dir que en el meu cas el meu personatge és molt semblant al de la mare, li té molta ràbia però en el fons és igual que ella. Llavors a vegades penso, quina llàstima que no es puguin explicar l'un a l'altre i es puguin sincerar perquè crec que les coses anirien molt diferents, saps? I s'estimarien o es tolerarien molt més.
0: És que és això que a vegades també passa de criticar molt els pares i a poc t'hi vas convertint, que no sé si us ho heu vist a vosaltres, de això que li criticava la mama, ostres, ara ho faig jo,
2: sí,
0: ho faig jo
2: iguals.
0: I és terrible.
2: Sí.
4: Ens haguem convertint els nostres pares, jo crec.
3: Sí, sí.
0: Tant que ens volem allunyar d'ells una temporada. I tu ara que ets mare, no sé els altres, però vull dir, tu Sara, ara que ets mare, com ho afrontes això?
2: Ui, tenim uns tamets aquí. Tenim uns tamets. Bueno, és molt difícil fer de mare, jo no en sé. Me n'adono, no? Vull dir, llavors, quan tens fills te n'adones de lo exigent que has sigut amb els teus pares i de dir, calma, calma, perquè és que és molt complicat. Llavors tothom ho fa com pot, posant els límits que pot, i jo estic bastant perduda en el món de la maternitat ara mateix.
0: L'Emma ho diu, de fet, em sembla, de, els fills no tenen compassió.
2: Ostres. No tenen compassió, és molt fort.
4: D'ençà que són pares, no?
0: Ara.
4: No tenen compassió.
2: Sí, bueno, i quan són nens tampoc.
4: Com quan són nens tampoc.
0: Clar, que els exigim, exigim, i llavors et veus tu l'altre paper i dius, coi, espera't, que l'entenc una mica.
2: Sí.
4: No, jo crec que ser mare para ara és més difícil que era abans, no? Perquè ara hi ha tanta sobreinformació...
2: De com hauria de ser, no? Abans era una cosa de tribu, de generació en generació, més natural. Potser s'ha desnaturalitzat, no? Sí.
0: Això en parles amb amigues, amb amics, de...
2: Sí, però a vegades em trobo amb amigues i comencem a parlar d'això, una comença a plorar, l'altra també s'hi enganxa i dius, mira... Saps què?
0: Deixem-hi.
2: Parlarem d'una altra cosa, no? Perquè no cal.
0: Sí, ens ajudem. Aquesta tensió...
2: Sí, perquè moltes ens costa i moltes ens dediquem a aquesta professió. No hi ha conciliació, és complicat, els nens no ho entenen. Hi ha una lluita aquí molt forta entre el que ells voldrien i el que tu els hi pots donar. És fotut.
4: Sí.
2: Però ei...
0: Ei, no, no, no.
2: Ei, la truita.
0: Escolta'm, Sarnia, a vegades d'un cunyat una mica pesat que explica una anècdota.
2: Hòstia, pesat, pesat.

0: que també s'ha rigut molt, home, fent aquesta obra. Què tal els assajos? Com ens els hem d'imaginar?
1: Hem rigut molt. Hem rigut moltíssim. Sí, sí, sí, sí.
0: Tira el pallasso. Arnau, tu, a l'obra, clar, és que a l'obra et toca tu una mica.
2: L'obra em toca a mi. Jo sóc seriós, la vida.
1: Però, bueno,
0: sí, jo t'he vist, jo m'he cagat una mica al principi i he pensat, ai. Tan divertit que sembla l'obra i de sobte...
2: No, jo sóc seriós, la vida. Sí, sí, sí.
3: Seriós, però tens un humor molt fi.
2: Bueno, tinc un humor, allò...
3: Un humor fi, sí.
2: Però que necessito confiança amb la gent per deixar-lo anar. Però que el personatge meu, doncs, no és que sigui el graciós, bueno, sí, una miqueta sí, però les fot, vull dir, fot gambades, fot sí.
0: És patós.
2: És patós, és patós.
0: No se n'acaba d'en sortir.
2: Sí, a més, al costat d'un tio com el Juli, que fa el Marc, que és,
4: més
2: íntegre, més coherent, doncs jo sóc un sapastre, una miqueta sapastre. Sí, sí, sí.
0: De fet, a tu et vam veure, no fa tant el Maldà, amb l'Estiueig, que veu passar, de fet, pel programa, una cosa allò petita, superdivertida, canvia, de cop, també, actuar al Teatre Poliorama, amb una catxoproducció, perquè és una macroproducció.
2: Sí, és una macroproducció, vull dir, canvia el temps d'assajos, canvia la capacitat que tenim, el plaer de llegir l'obra amb temps, d'entendre-la, això és fantàstic.
0: Clar, quin gust, tenir recursos de tant en tant.
2: Tenir recursos de tant en tant és mitja vida. També canvia, doncs, el gènere, l'altre era un Molière, una cosa, és diferent l'actuació.
4: Tot canvia.
2: Però sí, sí, però el plaer d'assajar amb temps, de veritat, és un plaer que no...
4: Temps i diners.
2: No l'he tingut sempre.
0: És el combo que...
2: Bueno, diners és temps, sí.
4: Sí, una cosa fa l'altra.
2: És bestial, perquè a vegades les produccions que s'estrenen a petits teatres no hi ha més diners i s'han d'assajar molt ràpidament, i això el públic no ho sap. I és, hem fet una heroïcitat, per estrenar això. Ho hem fet en 5 setmanes, ràpid. I aquí hem tingut el plaer de fer-ho tranquil·lament. No hem perdut gens el temps, però ho hem fet tranquil·lament.
0: I com en sortiu d'aquesta obra? Fent-vos lactopesco-vegetarians? Fent-vos d'una associació cultural, de cop? O cagant-la cada cosa que dieu? O,
4: cap de les tres.
3: O fent la birra, la birra pues funciona.
0: Fent la birra i punt.
3: I parlant, i... Però sí, jo crec que ens ho passem molt bé fent-la. I acabem com... Uf! No acabem molt cansats.
0: I mira, bueno, que és llargueta. Vull dir que ara la Sara ho deia abans de... Ostres, doble funció, agafa't fort.
3: Exacte. Quan fem doble funció...
4: Ja ho viurem.
2: Hi ha un sentiment que a vegades li he comentat al Marc, que estem a mitja funció ja acabant, i dic... Oi, ja vull tornar-la a començar.
3: Total.
2: Sí,
3: total.
2: Sí, és que...
4: Si tu vas dient això, que no, llavors els productors ens fotran aquí tres dobletes a la setmana.
2: Perquè sé com el públic s'ho passa de bé a les primeres
4: estones. És molt guai
2: estones.
4: De fer, molt, molt, molt. I hi ha una cosa entre nosaltres que hi ha molta complicitat, llavors ens estimem, no? Fem l'obra i saps que estàs segur.
3: Clar.
4: Que la pots cagar i que hi ha un altre que et salvarà a l'altra banda. I això...
2: El repartiment és molt sòlid i ja ens ha passat de tot, perquè estem en directe i ens pot passar
4: passen
2: de tot.
4: Passen coses,
2: i ens hem ajudat i...
3: Sí, ens escoltem
0: alguna
3: molt,
0: cosa
3: molt.
0: Grossa que es pugui explicar que hagi passat, que el dia que la vaig cagar i em van haver de tirar el cable.
2: Bueno, si vols explicar...
3: Què em va fer avui?
0: Marc, et toca tu, toca tu l'anècdota.
2: Sí, sí, no, perquè va haver de gestionar-ho. Sí. I va ser...
3: Hi ha un moment que hi ha una trucada de telèfon i, clar, que, per cert, és el David Verdaguer.
0: Es reconeix.
3: Clar, la trucada està gravada. Llavors, jo jugo amb el que ja està gravat i el que va dir ell. I un dia em vaig saltar una rèplica i, clar, ells seguiran anant a la seva. I llavors, ostres, ara com m'enganxo, tal, no sé què... Però, bueno, al final ho vam
2: arreglar. Amb un segon va gestionar
4: tots blancs,
2: el guió que tenia, tots estaven blancs, i ell va, vale, doncs jo entro per aquí... Vull dir...
4: Sí, et vas organitzar perquè un altre s'hagués atabalat.
2: Jo m'hagués atabalat.
4: I hagués fotut una gambada i dir coses sobre de l'altre.
2: Ell racionalment es va organitzar la trucada. Què em queda, què he dit, vale?
3: Sí, sí. Però, realment vaig anar repetint, no? Però,
4: la sang freda de repetir, perquè saps que allò...
0: I el públic potser no ho va ni notar.
2: No, és impossible.
4: Segur que no. Segur que sí, eh?
3: Has vist quin professional...
0: Home, ho porta la sang. Bueno, nois, sereu al Teatre Poliorama fins al 8 d'agost i reprendreu funcions el 8 de setembre. Moltes gràcies, Arnau Puig, Sara Espígol i Marc Bosch, per venir al Totes Comèdia.
4: Gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: I nosaltres ens quedem, continuem amb la Marta Cava.

0: I a finals de juliol torna a tocar que vingui la Marta Cava a la Biblioteca Popular. Com estàs?
1: Bé, he fet doblet, aquest mes. Doblet. He fet doblet.
0: I tan ben fet i tan ben preparat, perquè ara m'ho deies, amb el que va costar fer la selecció de llibres, perquè sí, n'haguessis posat tants més.
1: Sí, a més, com m'ha ajudat el meu estimat llibreter, el Xavier del Vaporvill.
0: Sempre mencionat. Sí,

0: la pureza, que és la més conservadora de tots, i aquí entra un altre personatge que crea la discòrdia una miqueta familiar, que és el Diogo, que és marit de la pureza, és a dir, la germana petita, i a la vegada també és examant de la germana gran. Val? Això és un fet important per la trama del llibre, perquè al principi dius, quina cosa més estranya, però al final té sentit, no?, que aquest personatge segueixi en la vida de la família, no?, per dir-ho d'alguna manera. Una cosa que em va sobtar molt mentre llegia el llibre era que, per exemple, el Diogo i la pureza hi ha moments que s'han d'exiliar a viure a l'estat espanyol. I clar, ells consideren que l'estat espanyol es viu superbé perquè, clar, Portugal és una revolució socialista, els comunistes, que ens ho prendran tot, no sé què. I clar, ells se'n van a l'estat espanyol mentre dura Franco i clar, per ells allò és el paradís, no? I clar, com a lectora que l'ha llegit amb uns altres ulls, dius... Ostres,
1: et fiques les mans al cap.
0: Sí. Dius, clar, quin contrast, no? Perquè nosaltres volíem ser com Portugal, volíem una revolució dels clavells i hem deixat que el dictador es morís al llit. Però, bueno, mira, les coses van com van, no? I està molt bé, no? Perquè, a part de tot el tema polític, hi ha tot el tema de les qüestions personals, no? Perquè la vida segueix, no? Hi ha tot el tema de la maternitat, hi ha tot el tema de la militància, el compromís polític, perquè, per exemple, el Diogo està a favor dels militars i, en canvi, la Maria Luisa és la més comunista, la més revolucionària. El tema de la violència, i el tema també com els portuguesos diguéssim que estàvem en contra de la democràcia, s'emmirallaven molt a l'estat espanyol. No és un llibre que estigui traduït al català, però tant de bo algú el tradueixi.
1: Esperem.
0: Perquè realment és una història que també ens toca de prop i que és interessant de poder llegir.
1: I completíssima, que et fa
0: exacte,
1: un bon repàs.
0: T'enganxa, eh? També té aquest puntet culebron, per dir-ho d'alguna manera, que t'enganxa.
1: Això també a vegades funciona, eh?
0: Sí.
1: Una mica de coses del cor.
0: Sí.
1: Cap on anem ara? Cap a Kènia?
0: A Kènia, sí. Harambe, harambe, tu imbe
1: pa moja. Harambe, harambe. Aquest llibre, que es diu Un gra de blat...
0: Sí, l'autor costava de dir, i li he preguntat moltes vegades a l'editora com es diu, diu, ho diem tots malament, però no passa res, perquè l'autor, bueno, va morir fa un any, però ja es va acostumar que li diguessin malament, val? Parlem d'Un gra de blat, de Ngugi Wa Thiong'o, edita Rajberg, i la traducció és de Josefina Cavall. Thiong'o va ser bastant conegut aquí, em sembla que li van donar el Premi Internacional Catalunya, és un d'aquells candidats, etern candidat al Nobel en el seu moment, sempre sonava, però aquí el recordem sobretot perquè va publicar un assaig, que també és de Rajberg, molt interessant, que és molt aplicable també a la situació que vivim aquí a Catalunya, que es diu Desconalitzar la ment. Val? Clar, ell va viure en una Kènia colonialista on se li imposava l'anglès. Ell, la seva educació era en anglès, vivien en anglès, vivien sotmesos sota el jou dels anglesos, no? quan allò encara era una colònia. I ell un dia va decidir que no, que escriuria en la seva llengua materna i que si algú volia traduir-lo, que busqués la via per fer-ho, no? De dir, si tu em vols entendre, vull dir, ja t'ho faràs, però la meva llengua materna és el kiu, no me'n recordo com, és que ho dic fatal perquè em costa de dir, no? Però tenen una llengua pròpia. Llavors, hi ha tota una col·lecció d'assaigs sobre aquest tema, també hi ha unes obres biogràfiques seves, és un personatge increïble, jo recomano llegir absolutament tot el que ha fet aquest senyor, i també té dues novel·les, no? I m'interessava molt aquesta perquè en Un gra de blat explica una miqueta de manera ficcionat com es va viure l'alliberament, diguéssim, de Kènia, val? Bàsicament, el protagonista és el Mugo, val? El Mugo és un home discret, vol passar desapercebut, i un dia li proposen que faci un discurs en honor a Nkiika, que és una mena de màrtir que va lluitar per la independència. El que passa és que ell, el Mugo, li demana perquè va estar a la presó, i molta gent admira, ostres, que està a la presó per una causa justa, és com per nosaltres un heroi, però ell no vol parlar. Per què? Perquè, a part que no es considera cap heroi per haver estat a la presó, amaga un secret en relació a aquest que li havien de fer un homenatge, el Nkiika, que el podria comprometre. Està molt ben estructurada la novel·la, tot el tema de trama, estructura i personatges, llavors juga molt amb els flashbacks, no? Entre el present, que és la prèvia de la declaració d'independència, que és quan s'acosten a demanar-li al Mugo que faci aquest discurs, i després el passat, que és la rebel·lió dels Mau Mau, que això ja ens comença a sonar una miqueta. A partir d'aquí va desgranant la vida i les accions del nucli dur dels personatges. Està molt bé com planteja totes les qüestions, no? Del colonialisme, com és viure sota un país...
1: Explotat.
0: Exacte, que eren els ocupat. Anglesos, sí, i també les relacions que tenien entre tots. I està molt bé perquè hi ha herois i antiherois, hi ha ciutadans exemplars, però també hi ha corruptes, i hi ha persones que són molt fidels al país i d'altres que, mira, això ni els hi ve ni els hi va, no? I és això, no?, que intenta demostrar que els herois no són tan purs i que els antiherois a vegades no són tan dolents, però sobretot el missatge final és intentar ensenyar què és viure sota el colonialisme i que et prenguin la llengua, la teva identitat, i que et vulguin de la manera... No, aquí som tots, parlem una llengua, i no, les llengües pròpies també enriqueixen, i la cultura pròpia també.
1: Ara, i ell això que escrivia, a més, amb aquest acte de resistència... Exacte. Lingüística.
0: Sí.
1: I ara parlem de La llamada, però no confondre amb La llamada de los Javis, eh?
0: Això no.

0: ya estoy a la desgracia.
1: No són los Javis, sinó la Leila Guerriero.
2: Sí, i és un llibre editat per Anagrama. Uf, aquest llibre jo quan el vaig llegir em vaig donar una boja, perquè hi havia tantes coses, tants temes, i era com, ui, mare de Déu, mare de Déu, mare de Déu. A veure, situació. Anys 70, Argentina, dictadura de Videla. Ja sabíem que qualsevol forma de dissidència seria castigada ja, val? Llavors hi havia mort, hi havia segrestos, val? I si et segrestaven segurament acabaries mort, val? De fet, hi havia ja, si no m'equivoco, i ara no ho creuo, amb la dictadura xilena, hi havia la ESMA, que és l'Escola Superior Militar d'Argentina, i bàsicament era un centre de tortures. I quan entraves allà sabies que no sorties amb vida. Però va haver una persona que va sortir amb vida.
1: Per explicar-ho.
2: Sí. És el cas de la Sílvia Lavairo, val? La van segrestar, van anar a aquell centre, la van violar, la van torturar, la van retenir, forçar, i va haver de parir la seva primera filla, perquè estava embarassada, a seure una taula, sense metge, sense res, sense esterilitzar, res. I llavors surt en vida. Què passa? Tothom sabia que si entraves allà no en sorties. Per què ella sí surt en vida? La seva família està molt ben connectada, tenia contactes, el seu pare em sembla que també tenia alguna relació militar, i durant molt de temps se la va considerar traïdora. De fet, fins i tot em sembla que hi havia les madres de la Plaza de Mayo, no sé si totes o algunes, que l'insultaven per ser...
1: Còmplice, la veien còmplice.
2: Sí, sí, sí. Deien que, o sigui, la teoria que hi havia per molta gent és que la Sílvia havia pactat per poder sortir en vida. O que algú havia negociat, o que s'havia salvat per tenir contactes, i perquè ella sí i el meu familiar no. I es va crear com una mena d'ombra darrere seu.
1: De què amaga aquesta noia que no sabem.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. I llavors, el que fa la Leila Guerriero és anar a parlar amb ella i tenir converses per intentar esbrinar què va passar, no? Bàsicament, va tenir sort. I en comptes de celebrar que una persona va sobreviure, la gent va decidir demonitzar-la, no? I realment és que et deixa sense alè, et deixa molt mal cos, corpresa, i et queda amb el rum-rum al cap, no? De per què decideixen titllar-la de traïdora. Per què no se la tracta com a víctima, no? Perquè sembla que hi hagi víctimes de primera i víctimes de segona, i en realitat tothom era víctima de la dictadura, no?
1: Clar, jo però crec la gent que... també és aquesta cosa de buscar culpables, no? Que és una situació sí. Tan desesperada i tan frustrant per tothom que deus això intentar assenyalar i disparar allà on pots.
2: Jo crec que també formava part de l'estratègia dels militars i dels colpistes, no? De dir anem a jugar a que estiguin en amistats entre ells.
1: Trencar des de dins.
2: Exacte, sí, sí, sí, sí. I hi ha moltes preguntes i molt poques respostes. També és un llibre que no està en català, però és que realment és molt interessant per conèixer la història, perquè realment és això, no? Que et deixa amb un rum-rum al cap d'anar-te preguntant coses. És a dir, ostres, com pot ser que des de fora et podem considerar tothom com una víctima, però ja estaven dividits per aquesta figura.
1: Divide y venceràs,
2: sí.
1: Una mica.
2: Sí, sí,
1: la
2: sí,
1: llamada
2: sí.
1: De Leila Guerriero, ens l'apuntem, i anem ara...
2: cap a Albània.
1: Estem a l'Albània dels anys 90.
2: Exacte. No? Molta gent, quan recomanava el llibre, és com, Albània? He de llegir un llibre sobre Albània? I jo, també m'ha insistit molt al meu llibre, ostres, això és brutal, no sé què, i realment és molt bon llibre. Es diu, Libre, el desafío de crecer en el fin de la història. L'autora, espero dir-ho bé, es diu Lea Whippy, perquè es pronuncia Whippy, edita Anagrama, i la traducció és de Cecilia Ceriani. No està al català, però sí que Angle Editorial acaba de traduir un llibre de l'autora, que parla més, és un tema més familiar, més propi, que es diu Indignitat, que també el recomano moltíssim. Dues històries completament diferents, però una autora excel·lent. Llavors, anem a Libre, i és Albània, any 90, i de sobte la protagonista està molt contenta perquè està al carrer i pot abraçar el seu estimat líder, Josef Stalin. I la gent dirà ara, un moment, anys 90, Stalin viu? Hola? Bàsicament, sí, bàsicament el que li passa a la Lea és que se'l troba i el veu decapitat. És que és una estàtua, perquè anys 90 és quan cau la Unió Soviètica i el que veu és això, no? Com un moment de... es queda sense cap. Clar, aquí és molt interessant perquè coneixem la història de la Unió Soviètica, o sigui, el final de la Unió Soviètica i l'inici del capitalisme. Llavors, ella, que és una nena que tenia 11 anys en aquest moment, diguéssim, de transició, ens explica molt com ho va viure, no? Perquè, paral·lelament a la seva etapa de transició cap a, diguéssim, cap a l'adolescència, també el seu país està canviant, no? I de sobte, el que està molt bé és que planteja, no? Que a la Unió Soviètica hi havia coses bones, no era tampoc el règim que ho plantejaven tan dolent i sanguinari, però sí que hi havia coses dolentes, i que el capitalisme tampoc va portar tanta riquesa i tantes coses bones. I està molt bé el plantejament que fa, perquè realment el capitalisme, quan va arribar a Albània, va per un moment que va fallar, perquè el sistema capitalista cada X temps falla, no? I hi havia molta gent que estava molt il·lusionada amb aquest canvi i de sobte troba gent dient, ostres, és que amb la Unió Soviètica hi havia certes coses, certes, eh?
1: Que tampoc anaven tan
2: que no anaven tan malament, no? I està molt bé el to que té, com ho planteja. Ella és professora de la London School of Economics, econòmics, que jo quan ho vaig veure vaig pensar, buah, això serà una obra profundament anti-tot, anti-dallonses i procapitalista, i no, és això, no? Posar una miqueta a la balança les coses bones, les coses dolentes de cada cosa, i ens parla des d'Albània, no? Que jo és que crec que no havia...
1: No en sabem llegit res,
2: Són d'aquells països, clar, formava part de la Unió Soviètica. A mi m'ho preguntes abans de llegir el llibre si Albània era de la Unió Soviètica o no.
1: I com
2: hi havia tants països que dic, doncs no tinc ni idea. I sí, passa que és molt petit. I també, si algú llegeix o ha llegit ja Indignitat, s'explica una miqueta la història d'Albània i és molt boja la quantitat de països de les que ha format part. Em sembla que també havia format part de la República Italiana durant un temps. Una cosa que és espectacular, no? I si algú vol sortir de la literatura europea més tradicional, dels països més clàssics, que ja ens els sabem, del dret i del revés, ostres, llegiu-la a l'Alea Wipi, perquè és que realment...
1: Que ens atrevim ara a entrar a altres països i altres històries.
2: Exacte, i sortir una miqueta del tòpic.
1: Marta Cava, sempre ben recomanats, gràcies a la Biblioteca Popular, que sempre podeu recuperar a la nostra pàgina web les seccions que fa la Marta. A principis de juliol vam parlar de política, ara hem parlat de dictadures, de règims totalitaris. A l'agost, amb en Màxim, ja veurem de què les fas, les seccions.
2: Parlarem de Palestina i de maquis, guerrillers i resistència, etcètera.
1: No sortim de la línia, eh?
2: No sortim, sí.
1: Marta Cava, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos durant aquest juliol. Aguanta fins abans de vacances, que ja,
2: sí,
1: bueno,
2: sí,
1: ho tens
2: queda
1: a tocar.
2: Queda un beix.
1: Gràcies per venir, Marta.
2: A vosaltres.
1: Ens veiem.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Clàudia Arcarons.
1: Per acabar el programa d'avui diumenge, l'últim diumenge d'aquest Tot és comèdia de juliol, sense acabó, no ho puc creure, però hem arribat fins aquí, parlem amb el grup La Publicitat.

0: Bru Esteve, com estàs?
1: Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Doncs molt ben acompanyat amb aquest so de fons.
0: Home.
1: Gravat en directe i que vam dir, farem una intro especial i ara entrarà la música. I fa així.
0: Subidón. Aquesta tarada,
1: és que
0: sí
1: que hi ha molta por,
0: hi ha
1: molta por de l'avorriment, llavors s'ha d'anar canviant, s'ha de fer cada cop una cosa nova.
0: El tens una mica tu, allò, ai, la monotonia...
1: Sí, no és ni de TikTok, perquè no he arribat entrat en el món de TikTok, però és molt de vell, això, realment. El món de TikTok, no, sí que miro Reels, estic enganxat als Reels, però vull dir, crec que no és només això, sinó la cosa de, va, que vagin canviant les coses, que hi hagi... Demostrem una mica diversos registres a l'hora de fer música, i en aquest cas vam gravar una intro, és l'última cançó que vam fer, l'última que vam gravar, per tant encara m'agrada i encara no n'estic cansat.
0: Encara no ha detingut aquella vergonya aliena.
1: Sí, aquella cosa de dir, ui, quan vam fer això, pobres, no en sabien.
0: Alguna sonarà que potser no t'agradarà tant.
1: Seguríssim.
0: Vens en representació del grup que formeu amb en Víctor Jiménez, en Pol Guardiola i en Marc Gelabert. Et solen deixar sola en les entrevistes?
1: I tant, sí. O sigui, som un grup només perquè toquem junts a l'escenari. Fora de l'escenari, bueno, no hi ha res que s'assembli en un grup.
0: No hi ha amistat, eh?
1: No hi ha amistat.
0: Som els nous sopa de cabra, una mica de... No érem amics,
1: exacte.
0: No érem un grup d'amics.
1: Som enemics nosaltres.
0: Sí, directament.
1: Ens hem ajuntat per això, és un odi que ajunta molt.
0: I a més sou una nova boy band, no? Una més, a més, només
1: una
0: d'un
1: més,
0: any,
1: una més.
0: Però és un bon moment pels grups de rock, diries.
1: Sí, sembla que sí, no? Que fins i tot la gent que no fa música amb instruments, diguem-ne, de tota la vida, surt a l'escenari amb instruments de tota la vida. Això no sé si coincidim,
0: sí.
1: No?
0: Coincidim.
1: I per tant, bueno, nosaltres que com a molt sabem tocar una mica la guitarra, doncs ja que som, fem-ho, perquè ara més o menys se'ns acull. Per tant, contents, sí.
0: S'us ha acollit bastant bé.
1: Home, molt. Que, la no sensació sé... és que molt.
0: Ara, aquesta que sentim és això, l'última cançó que heu tret, a part de l'EP de Tornem de seguida, del juny passat, és un any més o menys entre una i altra. Què ha canviat? Si és que ha canviat alguna cosa, què diries? Que sou més amics, em sembla que no.
1: No, realment em fa vergonya haver-ho d'admetre, però sí, som més amics. Som més amics, ens ho passem molt bé plegats, estem més estona junts que quan vam fer aquest EP, i hi ha una direcció, com a mínim, em sembla, en tot això. És a dir, l'EP va ser una mica... Va, hem fet algunes cançons, traiem-les, però per treure-les, per haver-les tret. Una cosa com en participi. Doncs ja haguem-ho fet.
0: Està fet.
1: I ara és, fem alguna cosa. I cada cosa que fem és un... O sigui, estem fent el camí, se hace camino al andar. doncs es fan grups en tocar. Sí.
0: A més, veniu ara, em sembla, que se us dona bastant bé això de fer retiros com espirituals per gravar el proper disc.
1: Sí, hem fet una setmana només, però és el que ens hem pogut permetre per gravar una idea de disc, diguem, i hem pogut avançar el que es pot avançar en una setmana, que és que no es pot fer un disc, però es poden fer algunes cançons, i hem avançat molt més que no m'imaginava, fins i tot, i molt més que no ens imaginàvem, perquè des d'una cançó que vam treure al gener, que es diu En un cop de genoll, i també aquesta, que és sempre així, les ha produïdes el Marc Gelabert, que és el baixista del grup i que és també productor, i llavors ell ja té experiència com a productor, i vam dir, tu, si tenim aquestes dues coses, Marc, ara que som amics, ja, i que no podem dissimular-ho i no podem ni amagar les entrevistes, fes-ho tu, no? I ell va dir, és que em ve de gust i així m'ho sentiré més meu. Hi ha una part de producció també del Pol Guardiola, el guitarrista, llavors hi ha tota una cosa que és, ens ho estem fent molt més nosaltres i podem marxar una setmana i fer-ho i avançar molt més ràpid que no havíem fet amb l'EP, aquell que ens va costar una mica més.
0: I aquest intensiu, per tant, us ha jugat a favor, no? Tancar-vos una setmana tots junts i d'idees, de provar, de fallar...
1: Una setmana. 8 dies, massa, ja.
0: Ja us canseu.
1: 8 dies ens hauríem barallat. Però no, marxem sempre, ho deixem a dalt de tot.
0: Sí, eh? Sí. Això ho comprovarem. Tirem una mica enrere. La llum que s'escampa intensa en el llenç monocrom. La sala deserta... Bru, per què es comença un grup de música? O sigui, en el vostre cas, tu n'ets bastant l'incitador.
1: Sí. L'artífex, fins i tot.
0: Per això et toca venir...
1: Exacte, realment és això. No, perquè hi ha una pulsió creativa, diguem, que és una cosa individual, i llavors dius, va, què puc fer amb aquesta pulsió creativa? Doncs cançons, perquè m'agrada escriure i m'agrada més o menys cantar. Què passa? Que de les idees, fins que no es consoliden i no pugen una mica de nivell i es fan una cosa compartida, doncs tu sol, no, o com a mínim jo sol, no puc arribar-hi aquí. I gràcies a conèixer gent de tota la vida i gent que coneixia aquesta gent de tota la vida, vam acabar fent un grup i el grup no existeix fins que no hi som tots. És a dir, primer són unes cançons a l'habitació i això és la part que jo podia aportar. Ara, d'aquí a sentir una cançó com aquesta, que encara que sigui antiga, doncs encara em fa més o menys gràcia, sense encantar-me. No m'agrada tant com fa un any, però m'agrada prou i tots estem una mica amb aquesta sensació. D'entre les cançons de l'habitació fins aquí hi ha molts passos, hi ha molts instruments, hi ha moltes idees de tots, hi ha molts vetos de tots, de dir, home, aquí retalla una estrofa perquè a l'habitació t'ho passaves molt bé, però entre tots no, això no s'aguanta.
0: No cola.
1: Això no s'aguanta. Llavors, així es fa un grup, començant amb algú, però entre tots, una mica.
0: I tots havíeu set nens d'anar allò a música d'extraescolar, tocar un instrument...
1: N'hi ha dos que sí i dos que no.
0: Tu i en Víctor aneu una mica més peixos. Es veu a la cara.
1: Sí, sí, se sent fins i tot. Se sent a la gravació.
0: Se sent a la cara. Sí.
1: Passa això. Bueno, no hem anat a l'escola de música.
0: Passa algú?
1: No, home, no.
0: També es pot pujar a l'escenari sense haver anat a l'escola
1: de música. Al revés, hi ha una vida en l'error que no hi és en aquests, en l'acadèmia. Hi ha una cosa molt bonica d'equivocar-se.
0: Sí. I tornant a això, o sigui, tots teníeu aquestes ganes de fer alguna cosa, de fer alguna cosa junts, i em sembla que en alguna entrevista també ho expliqueu, de que l'edat us apretava, de nens, és ara o mai, perquè ara encara fem com gràcia.
1: Però això hem dit, imagina't. No, si ho hem dit
0: potser...
1: és que és totalment veritat. És totalment veritat.
0: Potser t'acabo de ficar aquí, no era...
1: Una por d'aquestes de, noi, t'estàs fent gran i a veure si ho admets. No, sí, estic segur que ho hem dit, perquè és una cosa que sentim i que també els dos que no havíem anat a l'escola de música som els que més pensem això, em sembla. De dir, ara encara cola que tu, com a passar l'estona, toquis la guitarra. Ara, d'aquí 5 anys no t'hi posis perquè et diran, a veure, noi, i el cotxet aquest que portes, què tal si et fixes amb això i no amb la funda de guitarra? Però sí, hi ha aquesta part i n'hi ha dos que ja tenien les seves coses. N'hi ha dos que ja tenien els seus grups.
0: Iglú, no?
1: Iglú, Marc Gelabert, i Vitara, i segona regional, en Pol Guardiola, que té 3 projectes ara.
0: Déu meu.
1: Un noi que té molt ben compartimentat el cervell.
0: Tot el moment concentrat en una cosa.
1: Una sola cosa. I justet, diguem.
0: I també hi havia aquestes ganes d'escenari? Ganes de públic, ganes d'això, de tocar per la gent i sortir una mica de l'habitació?
1: Realment no.
0: Gens, eh?
1: Gens.
0: Perquè tu passes una mica malament. Tu feies monòlegs, Bru Esteve.
1: Feia monòlegs i vomitava. M'agrada dir-ho, això, en realitat, sembla. Sí, és veritat. No hi ha aquestes ganes d'escenari gaire. No.
0: No? Perquè en Víctor ho parlava a la Turra, aquesta obsessió pel jo i que ens veiem ara molt més que abans, no? Les cares, l'internet, les xarxes, tal.
1: Passa, no? A mi m'estan gravant, estic fent una entrevista
0: aquí,
1: amb la càmera. Estic gravat. Passa això, no ho sé. En Víctor s'ho passa molt bé a l'escenari, no sé si li agrada, però com a mínim el veig molt lliure, i crec que tots plegats, a mesura que hem anat fent concerts i que estem una mica més rodats, quan ja ens sentim segurs sobre el material, diguem, o sigui, són cançons que hem treballat i que estem orgullosos de poder, doncs, traslladar això que fèiem a l'habitació, diguem, en un escenari, aquí ens estem molt més lliures, molt lliures, i ens ho passem molt bé, i llavors agraeixes l'escenari, però no hi havia una idea prèvia de dir, ara vull un aplaudiment.
0: Sobre... Ni amb els monòlegs et passava gaire.
1: No, amb els monòlegs era una cosa encara més científica de dir, hi ha d'haver un riure cada 10 segons. Per tant, aquí, això no pot fallar, i si falla aquest acudit, he de dir el següent molt ràpid, perquè si no, o sigui, si no el vòmit serà davant de la gent. I això farà gràcia. Això hi haurà un aplaudiment. Home, però vull dir, és l'últim recurs. No ho pots fer dos cops.
0: No.
1: Segon ve l'ambulància.
0: Sí. I, bueno, de fet, en Barry Bé ho deia en una entrevista, que li passava a alguns artistes també aquesta admiració que es barreja una mica amb l'enveja de aquesta cançó l'hauria d'haver fet jo.
1: Home,
0: i no l'he fet.
1: I tant.
0: Això et passa.
1: I tant. Sí,
0: amb quins,
1: sí, sí, sí.
0: Amb quines cançons et pot haver passat?
1: A mi em prohibeixen de dir a les entrevistes i en els concerts, ara hi ha un nom que no puc dir. Però hi ha una gent que, a més són amics, diguem, que m'agraden molt, que he vist que han fet un boom d'aquests...
0: Comença per ella.
1: Bueno, tot comença per ella. Al final, la publicitat, etcètera.
0: És veritat, mira.
1: Però, vaja, que aquesta gent, doncs hi ha coses
0: incitar.
1: Que fan... Sí. I a més també, al final, tothom fa cançons i alguna gent li va bé. I els que li van bé, doncs, fa molt de gelos. Però està molt bé.
0: Però gelos
1: és
0: bons,
1: fantàstic.
0: No?
1: Home,
0: perquè també
1: tant.
0: Si els fa servir com a motor.
1: I tant, sí, gelos de... perquè vaig a tots els concerts de lo bé que m'ho passo veient-los i, per tant, tinc gelos de gent com jo, de públic tan entregada, diguem. O sigui, són gelos de l'aplaudiment i de la reverència, gairebé.
0: Potser a algú li passarà amb alguna de les vostres cançons.
1: Sí, no? encara no.
0: Entenc, doncs, que de referents no en podem parlar, perquè ho tens vetat, però...
1: No, en podem parlar, sí.
0: Digui, pregunta obligatòria una mica.
1: Ah, no, les primeres cançons es van fer copiant els Strokes.
0: Directament.
1: Copiant el disc del 2020 dels Strokes, però després no s'assemblen res, perquè tant de bo, però no en sabem, i cadascú li va sortint una cosa seva. I hi ha una barreja d'estils molt curiosa dins el grup, en què a ningú no li agrada res del que li agrada el del costat. I acabem trobant una síntesi estranya, en què aquesta cançó sona més a tu, aquesta cançó sona més a l'altra, i l'equilibri a mi m'agrada molt. O sigui, al final descobreixes coses pel camí i dius, això que semblava que no m'agradava, hòstia, entenc el ganxo, entenc per què a tu sí que t'agrada i per què estem nosaltres junts escoltant això.
0: I et costa saber, a vegades, amb el teu estil? O us enteneu?
1: Clar, jo particularment de producció no en tinc ni idea i dic... Si jo poso la veu, vosaltres l'efecte. I ja està, i me n'oblido. I a més, quan gravem, això també ho podem admetre, la guitarra que sona no és la que toco jo. O sigui, jo toco en directe una guitarra que ha gravat el Pol Guardiola, que és un guitarrista infinitament millor. Llavors, posa l'efecte que vulguis i això també ho hauríem de treballar, perquè vull dir, tots plegats hauríem de poder-hi dir, però de moment, tu, Marc Gelabert, produeixes, doncs produeix tu. I ja, i si tu dius, això segur que t'agrada a tu, doncs jo et diré, i tant, sona molt bé, i a més... Bueno.
0: I de referents, en parlem sempre, però d'antireferents, hi ha grups que dieu, nois, això mai, aquí mai.
1: Hi ha pors concretes, no de grups, sinó de... A mi, per exemple, m'agradaria que la veu tingui personalitat. Clar, la veu és una cosa que se sent molt, diguem, crida l'atenció. Estem fent unes cançons on la veu és el protagonista. I fa por que soni una cosa naïf, fa por que soni una cosa indecisa. Hi ha cançons que estan gravades que em sembla que si llegeixo bé sonaran d'aquí una estona, en què la veu em sembla que és molt tímida, que és una cosa que no saps ben bé on vol anar, no? Hi ha una cosa de la intenció a l'hora de cantar que trobo faltant alguns grups que m'agradaria que, com a mínim, a nosaltres no ens passés. Això, llavors, antireferents d'aquests. De maneres de fer, concretes, no de grups, en general.
0: Clar, i això també es va treballant cançó a cançó, no? Vull dir,
1: sí.
0: Tu també has anat guanyant confiança
1: exacte,
0: amb la teva veu.
1: Exacte, sens dubte. Llavors, també per això, les cançons que em grinyolen una mica ara, que són gravades fa un any i mig, és de dir, la cançó està molt bé, però no li fem justícia, perquè aquí la guitarra ha d'estar tocada amb més mala llet i aquí la veu, doncs, ha de ser un xuleta. I aquí, si vols ser seductor, sigues seductor, i si, en canvi, vols ser repulsiu, sigueu, però fins al final i no et faci vergonya que després algú digui, aquí és repulsiu. Home, clar, era la intenció, però comprometa-t'hi.
0: Però hi penseu, amb això?
1: Sí,
0: que
1: sí,
0: cada
1: sí.
0: cançó tingui un punt diferent?
1: No necessàriament, sinó que la cançó et guia cap un lloc una mica. O sigui, no sé, aquesta que sona, que ara no m'agrada prou, està camuflada amb un efecte perquè, mira, havia de ser una cosa més deixar d'anar i més despresa, no? I en canvi gravant jo feia una veueta blanca i una veu una mica infantil. Doncs que no passi això, perquè la cançó no va d'això. No ho sé, si respon la pregunta.
0: Em sembla que sí.
1: Perfecte.
0: I s'han de tenir coses a dir? Per tenir un grup, Bru?
1: No.
0: Tu hi penses amb el que dius a les cançons i amb el per
1: massa,
0: què?
1: Massa.
0: T'agòbia, eh?
1: Sí, aclapara molt això. Una mica torturadet.
0: Sí,
1: se m'ha dit. No. No, cada vegada menys i, de fet, gens. Per tant, m'és igual la resposta aquesta. Mira, si no t'agrada, m'és igual.
0: Passem, eh?
1: Sí, una mica. Em sap molt de greu. Era una broma, això, sisplau, que no sembli que passo absolutament.
0: Un borde, però esteu,
1: no
0: ho anirem
1: cal...
0: escampant, tal.
1: No cal tenir gaire coses a dir.
0: No.
1: Hi ha una cosa molt maca d'escriure, que és que no s'acabarà mai les coses a dir perquè tot ho pots dir d'una manera diferent. O sigui, la gràcia de la literatura, diguem, és expressar una mateixa cosa amb paraules diferents, utilitzar, jo què sé, metàfores i símils i coses que expressin el que tu vols dir d'altres maneres. Llavors, com que hi haurà maneres infinites de dir una mateixa cosa, hi haurà sempre coses a dir.
0: A les cançons, per exemple, ara penso en la de Sempre Així, que és aquesta última,
1: sí.
0: Tu ets nostàlgic. Tens una mica de por que canviïn les coses, de voler-ho guardar, voler-ho empaquetar, allò...
1: És possible. És possible.
0: Passa.
1: I, a més, les cançons rodonetes queden molt bé, em sembla. Principi, final, i llavors queda un moment preservat. Una mica un museu, no? O sigui, museïtzes els moments i són vitrines, cada cançó. És veritat.
0: Maco, aquesta
1: sí.
0: vitrina, no?
1: Sí, sí,
0: tu
1: sí.
0: te les mires, les cançons, i dius allò... Ai, mira aquesta que ve.
1: No, encara,
0: que
1: no.
0: Falta temps.
1: Home,
0: ja
1: sí,
0: any,
1: perquè
0: eh?
1: Seria... Sí, però vull dir, quan vas en un museu, si vas al MNAC, diguem, clar, t'impressiona perquè té molts anys. Sí. No ho sé, l'art contemporani encara em costa una mica.
0: Encara hi hem d'entrar.
1: Sí.
0: Sigui pel motiu que sigui, de voler fer un grup de música, vulgueu.

0: Porteu un any de grup, més o menys.
1: Vinga, va. Sí, direm
0: un
1: això.
0: Any. Ho direm.
1: Direm això.
0: Uns quants concerts hi ha i festivals. Vau passar sí. pel maig, pel recòndit, la fònica, el cant i la font el cap de setmana passat.
1: Sí.
0: Què tal els festis? Sensacions del directe, de coses a millorar, els punts forts, punts dèbils... N'heu parlat d'això?
1: Mira, hi ha una cosa que no sé si se'n parla gaire, perquè és molt amateur, que és que la gent que té un grup i que va fent concerts té un tècnic de so propi.
0: En Xavier.
1: En Xavier, per exemple. Hi ha gent que té un Xavier. Xavier de no sé quin grup.
0: No recordo ara.
1: I la gent porta el seu Xavier. Nosaltres no tenim un Xavier. Per què? Perquè un Xavier val diners. I un Xavier val feina, també. O sigui, és temps i diners, és tot plegat. I llavors t'has de centrar en aquesta cosa i has de dir, ei, jo vinc aquí de debò. I a vegades hem tingut algun problema, que és culpa absolutament nostra, de dir, depens de les proves de so del tècnic que aquell dia t'està veient per primer cop, que a més ha hagut de repassar tots els altres grups del festival, i algun dia hem tingut algun problema de dir, és que no tenim prou temps, perquè entre nosaltres, que no som prou bons, i tu que no ens coneixes, no estem trobant l'entesa i ens plantem al directe sense estar del tot còmodes. I aquesta inseguretat va passant al llarg del concert i alguna vegada no ha sortit tan bé com ens agradaria. Tothom ens diu, des de fora se sentia perfecte, però quan et diuen això, desconfiem. Perquè des de dins, no. Importa des de dins i lo de fora ja ens ho pensarem. Ara bé, l'experiència en general és bestial, és molt enriquidora, és molt inesperada, o sigui, estem tenint molt més concerts que no ens mereixem, fins i tot, si fos un tema de mèrit.
0: Eh?
1: Clar, és que em costa molt separar la quantitat de gent que està fent cançons, i cançons bones, de la sort que estem tenint. I llavors és una cosa que penses, ostres, no és que no ens ho mereixem, clar que ens ho mereixem, estem treballant i a més són bones cançons, i si som és per algun motiu, no? Però sorprèn, no deixa de sorprendre, i per tant és una cosa també molt... que s'ha d'anar agraint, no s'ha de dir...
0: I disfrutant, també,
1: i,
0: no? Vull
1: exacte.
0: dir que tampoc us hi heu de trencar tant el cap si heu tingut aquesta sort. O sigui, és veritat que aquí a vegades parlem amb grups del que costa, no? Entrar en aquest
1: sí.
0: circuit artístic, el que sí. costa que te programin, i vosaltres, ostres, és sorprenent amb
1: sí.
0: el poc temps que porteu la mà de feina que heu fet.
1: És així.
0: I el motiu, això és allò, bons repres, també a vegades un cop de sort, bona música, o sigui, és com aquesta fórmula que també...
1: Clar, hi ha moltes coses. Per una banda, nosaltres vam entrar a Indian Runners, i Indian Runners és un segell d'aquests que té un nom i té una història i té una filosofia, llavors suposo que això ha ajudat per una banda. Després, que som un grup que ve de gust entrevistar, som uns grans entrevistats.
0: A tu vas dir que ben, perquè altres...
1: Bueno, mira, al final
0: t'ho han dit, eh?
1: No, però més enllà d'això, que em sembla que no és mentida del tot, que és que hi ha un hàbit de parlar en públic, és a dir, jo m'he dedicat a això, el Víctor, bateria també s'ha dedicat a això, el Pol i el Marc tenen rodatge en els seus grups, i llavors hi ha una cosa d'experiència en diversos fronts del que és un grup de música, que ens surt més o menys bé.
0: Que no veniu tan vers.
1: No venim vers amb això, no, i llavors, doncs a vegades hem anat de xulos, quan anava de xulo és una mica agosarat i et suma punts, a vegades ens hem fet els modestos quan et suma punts això, i a vegades hem estat modestos, també, de tant en tant, però, bueno, hem caigut en gràcia de moment, també és veritat que estem molt lluny d'estabilitzar-nos i que simplement hem tingut una arrencada doncs més afortunada que moltes arrencades, però vull dir, crec que la gent que es queixa de com de difícil és entrar no és per entrar en el lloc on som nosaltres, és per fer un pas més, que encara hem de demostrar que hi podem ser i hem de tenir la sort de poder-hi ser, em sembla.
0: Pot ser? Sí. Pot ser. Creus que sou el grup de moda?
1: O una mica... No, per l'amor de Déu.
0: A Barcelona?
1: No.
0: Tu diries que no. Barcelona
1: a Vic,
0: Mercat de Música?
1: Ah, mira, ara que ho dius. Mira, que bé lligat.
0: Aniríeu al Mercat, escolta.
1: Anirem al Mercat,
0: això.
1: Fa molta il·lusió.
0: Aquí sí que es nota aquí el pas de professionalització, no?
1: Sí, és que aquí hi ha hagut una part que també m'he deixat de dir, però que ens ajuda molt, que és el projecte Acceleradora, que és una cosa que ens van donar fa un parell de mesos, que és, precisament, crec que la paraula era professionalització. És a dir, agafar un grup d'aquests verdet i, no sé, fer-lo florir una mica, no? Entenc que és l'analogia. Doncs agafar un grup verdet i que surti la flor al llarg d'un any, ens hem d'acompanyar amb això, i passa per tocar la FIM de Vilaseca, que és una fira d'aquestes que hi ha molts programadors, i tocar al Mercat de Música Viva de Vic i una ajuda de Cases de la Música, i llavors tots plegats ens estan ajudant també això, a avançar tan ràpid i a professionalitzar-nos com nosaltres deixem fer, també.
0: Al final sereu el grup més escoltat del món mundial, o no?
1: Espero que sí, o sigui, seria l'objectiu. Sí, ho hem fet estrictament per un tema material. O sigui, a banda de sadollar l'ego, ens agradaria cadascú comprar-nos un parell de pisos o tres.
0: Perquè bé.
1: O 12.
0: Sense ganes d'especular, veig aquí.
1: Sí,
0: mica,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, ens hem fet músics a Catalunya per especular.
0: És una gran jugada.
1: Sí. I a veure com surt. Diuen que ara el mercat immobiliari està per això.
0: Home, es veu
1: crec
0: que sí.
1: Crec que el problema són els guitarristes, em sembla que és.
0: Bruce Teva, moltíssimes gràcies per venir.
1: Gràcies a vosaltres.
0: A la propera, porta els teus amics,
1: sí,
0: escolta'm.
1: Sí, sí, sí, és que no han volgut. No han volgut ells, però ja insistiré.
0: El grup de la publicitat, escolta'm, Bruce Teva, merci.
1: De moda.
0: De moda, estudiant.
1: Adéu.
2: Un dissabte ennuvolat de menjar sobrant a taula.
0: I nosaltres ho deixem aquí, però ara sí que sí, jo us deixo. Ha estat un plaer acompanyar-vos durant aquestes setmanes. Ens ho hem passat molt bé, la veritat, i espero que vosaltres també ho hagueu disfrutat una mica almenys. Gràcies a tots els que heu passat pel programa d'una manera o d'una altra, i no patiu, que això continua amb en Màxim Castillo, torna el jefe, us quedeu ben cuidats, i que passeu un molt, molt, molt bon estiu. Dani Puntiprats i Lluís Colomer, el control. Visca la cultura, visca el Tot és Comèdia. Un petó, que vagi molt

0: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons, Cadena SER. Ràdio Girona, Cadena SER.
1: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
2: Sense treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
3: La treva pactada entre les dues parts... En...
4: Els mercats reflecteixen una treva. L'Ibex ha tancat amb...
5: Els migdies d'aquest estiu, dona't un descans amb La Treva.
6: Ni som enemigues...
7: Ni estem en guerra.
8: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
5: Cada migdia, dona't treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
9: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
10: Heu de pensar que Mongòlia és un país molt extrem en quant a les condicions climàtiques. La gent mongol i sobretot la gent nòmada són extremadament hospitalaris. Per ficar-te un exemple, tu pots estar per l'estepa, et trobes una guerra i tu pots entrar sense ni tan sols tocar la porta. I si no hi ha ningú, tu pots fer com si aquella casa fos la teva.
9: El balcó d'estiu. Cada tarda, de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Delfó.
11: No sabem què faràs aquest estiu, però si sabem, 5 maneres de millorar-lo. 1. Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. 2. Què t'hi jugues? Amb Elena de Diego.
12: Ah, vale.
11: 3. La treva, amb Amparo Pérez, Aitana Romà i Uri Mora. 4. El balcó, amb Laura Polo Delfó. 5. Tot és comèdia, amb Claudi Arcarons. Aquest estiu tenim informació, esport, humor, cultura i representació masculina.
13: Vale, vinga, adéu.
11: SER Catalunya, una ràdio que enganxa.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa.
1: Hola, buenas tardes. 77.000 hectáreas. Ese es el dato que acaba de actualizar Protección Civil sobre el macroincendio que afecta a las provincias de Madrid, Ávila y Toledo. Son también casi 100.000 las personas afectadas entre evacuados y confinados. Además, el rey Felipe VI está visitando un polideportivo de Madrid donde se acogen desde hace varias noches a cientos de vecinos. De hecho, acaba de atender a los medios. Desde allí, el monarca ha elogiado la ejemplar, dice, coordinación entre todas las administraciones para hacer frente a los incendios. La visita de la Casa Real, de Felipe VI y de la Reina Letizia simboliza la magnitud de la catástrofe.
2: Mostrar nuestro cariño y apoyo, comprensión, solidaridad a todos los desplazados, todos los evacuados. La coordinación está siendo ejemplar en todos los sentidos. Yo creo que es un buen mensaje. Cuando vemos que unido se puede afrontar cualquier riesgo, es el mejor mensaje para todos.
3: Tiene sentido escuchar con atención a los vecinos, escuchar cómo se sienten. A la vez están muy agradecidos, eso lo han repetido muchísimo, con cómo les están cuidando y atendiendo aquí. Todos los servicios de emergencia, Protección Civil, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están verdaderamente agradecidos, así que escucharles con atención. Es importante.
1: Unas horas antes, el presidente del gobierno se desplazaba al otro punto de la catástrofe. Pedro Sánchez, desde el puesto de mando en la provincia de Ávila, anuncia que su gobierno aprobará el próximo martes las ayudas extraordinarias que se destinarán a las zonas arrasadas por el fuego.
4: En el próximo Consejo de Ministros, el próximo martes, aprobaremos el Real Decreto Ley para calificar zonas gravemente afectadas por emergencias de Protección Civil los incendios que, por desgracia, están asolando.
1: Declaraciones desde el puesto de mando avanzado en Ávila, donde está nuestro compañero Alex García. Adelante.
5: Buenas tardes. El incendio continúa activo, aunque la última noche ha sido de las más positivas desde que comenzó el fuego el pasado miércoles. Miles de personas evacuadas, más de 20.000 hectáreas calcinadas y un desastre ecológico sin precedentes en la provincia de Ávila son las consecuencias más graves, además de daños económicos cuantiosos que habrá que evaluar cuando todo esto acabe. Durante toda la mañana ha sido intenso el trabajo de las cuadrillas terrestres apoyadas por los medios aéreos. El objetivo es frenar el fuego y evitar que avance más, aprovechando el descenso de las temperaturas y que el viento no ha soplado con excesiva fuerza hasta el momento. Todavía quedan horas de mucho trabajo por delante para sofocar este incendio si las condiciones son favorables. El martes, en el Consejo de Ministros, se aprobará el Real Decreto Ley para declarar zona gravemente afectada al espacio dañado por las llamas.
1: Ávila, Madrid y Toledo son los puntos de atención ahora mismo. Como decimos, hay casi 100.000 personas afectadas. Francisco Martín y José Pablo Sabrido, delegados del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha, respectivamente, desde ese puesto de mando en Navalcarnero, en Madrid.
6: Somos optimistas porque el extraordinario esfuerzo que se está realizando está dando resultado.
7: Sí, en la Comunidad de Madrid estamos hablando de que en estos momentos hay más de 35.000 personas que continúan evacuados y más de 20.000 personas que continúan confinados.
8: Hablo de Castilla-La Mancha, como no puede ser de otra manera. Hay 11 municipios afectados, que son los del Valle del Tietar, Buenaventura, Santa Arjada y La Islezuela, y luego hay 8 en la Sierra de San Vicente.
1: Mientras la situación evoluciona, parece que evoluciona favorablemente, en pleno centro de España, en las últimas horas en la Comunidad Valenciana, un incendio se ha descontrolado en la provincia de Vall d'Uixó, en Castellón. En la provincia de Castellón hay 16.000 personas evacuadas, 16 municipios afectados y las hectáreas quemadas superan las 4.000. Nos vamos a Castellón. Jaume Maicas, buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes. Desde el puesto de mando avanzado en la Vall d'Uixó, es uno de los 16 municipios afectados por el incendio que en estos momentos sufre la provincia de Castellón. Hay 16 municipios afectados, 16.000 personas evacuadas que han pasado esta noche en pabellones de localidades que están alrededor de la zona afectada por el incendio. El perímetro afecta alrededor de unos 40 kilómetros. Eso es lo que está complicando en estos momentos las labores de extinción, especialmente en la zona de Artana, uno de los municipios pegados a la Sierra de Espadán. Es uno de los parques naturales de la provincia de Castellón más extensos. Zona escarpada que también está dificultando las labores de extinción por parte de los bomberos. Y sobre las causas, de momento la delegación del gobierno ha apuntado que son no naturales, pero no hay detenidos ni investigados.
1: Pendientes, por tanto, del tiempo que va a ser clave en las próximas horas para apagar o poder controlar por lo menos el fuego. Después de unos días de tregua, las temperaturas vuelven a subir. Completamos el mapa de tiempo con la meteoróloga Nuria Seró. Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. A lo largo de esta próxima tarde, aún el viento dejará rachas que podrán alcanzar los 30 kilómetros por hora en el centro peninsular. No será hasta la noche y madrugada cuando el viento dejará rachas entre unos 10-20 kilómetros por hora. Las condiciones meteorológicas no son favorables en la Mai Zuixó. Por un lado, el viento, y por otro, que la atmósfera ayuda a que haya movimientos verticales, que ayuda a que haya esas corrientes ascendentes dentro del incendio. El humo del incendio de la Mai Zuixó llega hasta la Costa Brava, y el humo de los incendios de Ávila, Madrid, llega a Toledo, incluso a la región de Murcia y buena parte de la Comunidad Valenciana está velada por el humo. Una jornada esta tarde marcada por las tormentas fuertes en las comarcas de Barcelona, Girona, también en Mallorca, y tenemos bastante nubosidad en el extremo norte peninsular. En el resto, sol con unas temperaturas en general más altas que ayer, y mañana volverán a subir. Y es que esta próxima semana regresa el calor extremo. A partir del martes regresan esas temperaturas de 40 grados y también las noches tropicales.
1: Y en deportes, tras tres semanas de competición, el Tour de Francia llega a su última etapa. Borja Cuadrado, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Hoy va a finalizar el Tour de Francia 2026, el que va a coronar a Tadej Pogačar como campeón. Va a entrar el esloveno en la historia, consiguiendo su quinto Tour de Francia. Va a igualar a los mejores de siempre, los únicos con cinco triunfos en los Campos Elíseos: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y nuestro Miguel Indurain. Una última etapa de 88 kilómetros por el centro de París. A eso de las 8 menos cuarto de la tarde, Pogačar conquistará oficialmente su quinto Tour de Francia.
1: Hora 14 y 6 minutos. Seguimos.
0: Hora 14. A la cadena SER y SER Catalunya, Hora 14.
12: Què tal? Bona tarda. El president de la Generalitat, Salvador Illa, tanca files amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, després de l'error en les mostres de l'informe PISA.
13: Té tot el meu suport, la consellera.
12: Niubó compareixerà demà a la tarda al Parlament. Ho farà després de les peticions que van registrar Junts i el Partit Popular a la Cambra Catalana, i és que són múltiples les crítiques del món educatiu. L'última arriba per part de les direccions de l'educació pública, que asseguren que l'error en la mostra catalana és devastador. S'ha restablert la circulació de les tres línies de rodalies tallades des de dimecres per l'esvoranc a les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Parlem de les línies R2, R2 Nord i R11. Adif va donar per reparat l'esvoranc ahir a la tarda. Des de llavors, Renfe va començar a fer marxes blanques per verificar que tot estava correcte, i aquest matí s'ha restablert el servei, això sí, amb una limitació de velocitat. I avui que es manté l'alerta per risc elevat d'incendis, de fet hi ha 115 municipis de 12 comarques en perill extrem d'incendi forestal, tornarem a les Gavarres, al parc del Baix Empordà, que fa un mes va cremar. I tornarem amb en Carles Couso, que ha pogut comprovar que comencen a sortir els primers brots verds, i també analitzarem quants incendis que portem aquest estiu han sigut provocats. Ara us ho expliquem. I abans de detallar tota aquesta informació, mirem al cel amb la Núria Saró. Bona tarda.
14: Hola, molt bona tarda. El fum de l'incendi de la Vall d'Uixó està arribant a Catalunya, i sobretot es pot observar al litoral de la Costa Brava. Una jornada aquesta tarda que vindrà marcada també pels ruixats, especialment tres comarques de Barcelona i de Girona, que poden ser intensos. El mestral i la tramuntana es deixen notar, i de fet demà continuaran, sobretot durant la primera meitat de la jornada. Avui les temperatures són una mica més baixes que les d'ahir, però atenció, que això s'acaba demà. Tenim per davant una altra setmana marcada per la calor. Les temperatures aniran pujant els pròxims dies, i de fet tenim per davant una setmana càlida i també amb poques precipitacions.
12: Gràcies, Núria. Recordem que Protecció Civil manté activat el pla Inuncat per possibilitat de fortes pluges. Per això demanen precaució. Són aquests els titulars més destacats d'avui. Amb Dani Puntiprats a la tècnica, escolteu l'Hora 14 a SER Catalunya. El saluda Laura Pons.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14.
12: El president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que l'error en les proves de l'informe PISA és tècnic, i tanca files amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. Diu que li manté la confiança.
13: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
12: Ho deia Illa des del Vietnam. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà demà al Parlament. Ho farà després de les peticions que van registrar Junts i el Partit Popular a la Cambra Catalana, i és que són múltiples les crítiques del món educatiu. L'última arriba per part de les direccions de l'educació pública. Pau Puig, què tal? Bona tarda.
15: Bona tarda. Asseguren que l'error en la mostra catalana és devastador, que una cosa són els errors administratius, altres són els errors tècnics, i després, diuen literalment en un comunicat, hi ha errors que comprometen la credibilitat d'una institució i deixen un país sense eines bàsiques per entendre la realitat. L'organització també lamenta que no se'ls havia comentat res sobre aquesta qüestió a les juntes de direccions, que se n'han assabentat per la premsa, i critica que se'ls senyali com a responsables d'un problema que va més enllà del seu àmbit d'acció.
12: Ja s'ha reestablert la circulació a les tres línies de rodalies tallades des de dimecres per l'esvoranc a les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Parlem de les línies R2, R2 Nord i R11. Gemma Parellada, què tal? Bona tarda.
16: Bona tarda, Laura. DIF va donar per reparat l'esvoranc ahir a la tarda. Des de llavors, Renfe va començar marxes blanques per verificar que tot estigués correcte, que no hi haguessin desperfectes. Unes marxes que, recordem, el maquinista fa amb els trens sense usuaris per garantir la seguretat de la circulació. Finalment, aquest matí s'ha restablert el servei ferroviari en el tram afectat. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació.
12: I a més d'aquesta limitació de velocitat, Gemma, Adif diu que mantindrà actiu el monitoratge de la zona mentre segueix la investigació tècnica per esbrinar les causes de l'esvoranc.
16: Per estabilitzar el terreny s'han fet servir 365 metres cúbics de formigó i gairebé 2.000 metres cúbics de morter. I és que calia omplir un forat de gairebé 20 metres. Ara cal investigar què és el que el va causar. Sospiten que l'accident podria tenir a veure amb l'aqüífer del Baix Besòs.
12: Per cert que Salvador Illa, també des del Vietnam, se li ha preguntat sobre aquest accident, el de Montcada i Reixac. El president reivindica les obres que s'estan fent ara mateix a Rodalies, argumenta que si hi ha accidents és perquè s'estan movent les coses.
13: Sap per què hi ha accidents? Perquè hi ha obres. S'han d'extremar les mesures, evidentment, perquè no hi hagi, però hi ha, efectivament, molt volum d'inversió pública en moment a Catalunya. Com feia anys que no vèiem, per això, entre altres raons, no hi havia accidents. Per tant, nosaltres seguirem fent una aposta ferma per millorar les infraestructures i posant els màxims estàndards, evidentment, per evitar que hi hagi incidències d'aquest tipus.
12: Tot i els ruixats de les últimes hores, es manté l'alerta per l'elevat risc d'incendi, sobretot a l'interior de l'Ebre, a Tarragona, a Ponent i a la Catalunya central. De fet, hi ha 115 municipis de 12 comarques en perill extrem d'incendi forestal. Per això, hi ha tancats també diversos parcs naturals a Catalunya, com la Serra del Montsant, el Massís de les Muntanyes de Prades o els Ports de Tossa. I volem per aquí i mirar enrere, perquè avui fa pràcticament un mes de l'incendi de les Gavarres. Un foc que va cremar 2.200 hectàrees i va afectar a una vintena de cases.
0: Hora 14.
12: A la zona on hi dominen ara els troncs negres i el gris de la cendra, ja comencen molt a poc a sortir alguns brots verds. Hi ha anat en Carles Couso.
17: La carretera de la Ganga, que uneix la Bisbal d'Empordà amb Calonja, és on el 3 de juliol va començar l'incendi de les Gavarres. Aquells dies no hi podíem circular, ni periodistes ni veïns. Estava reservada exclusivament per bombers, agents rurals i ADF. Ara, als dos costats de la carretera, el negre domina el paisatge i l'olor ha cremat encara dura. La nota de color, de fet, la posen els mallots dels ciclistes.
18: We're from the United States, California.
17: Ciclistes o també les matrícules dels holandesos, grogues, que mòbil en mà graven el paisatge calcinat.
19: Jo porto aquí a Catalunya 38 anys. Va. Amb la parada del suro porto ja 23 anys.
17: En Mohamed fa més de 20 anys que treballa al bosc. És parador de suro. Abans de les Gavarres n'hi havia centenars com ell. Ara cada cop n'hi ha menys.
19: Suro resistent. Per exemple, si hi ha foc aquí, es cremaria el pi per un suro. Sí que queda negre, però i això es queda cremat, però l'any que ve, per exemple, això torna a brotar.
17: En Quim Gubau és tècnic i gerent del Consorci de les Gavarres i ens confirma el que diu en Mohamed.
20: Depèn de la intensitat amb què hagi passat el foc, doncs s'ha cremat més cap o menys, però sota, veieu, sursuro.
17: Que no té aquest color cremat,
20: que ja. Encara no s'ha cremat. Llavors, si encara queda una part de suro que no s'ha cremat, vol dir que, en principi, a l'escorça interior, a la capa mare, que és on la part viva de l'arbre, no haurà arribat el foc. Per Per tant, aquests suros que no s'havien pelat recentment, com aquest, que aquest no s'havia pelat mai, doncs segurament el més probable és que aquest suro en poc temps vagi rebrotant de capçada i es pugui recuperar conservant tota la part aèria que hi ha.
2: Clar, de fet, el cremat, Quim, és molt superficial, no? Perquè sí, has trigat poc en veure el color...
20: És que aquesta és la funció del suro en l'arbre. Vull dir que és un arbre que evolutivament està preparat per sobreviure al foc. En canvi, clar, els dines o roros com aquests que veiem aquí, clar, si han quedat molt tocats, realment la part aèria sí que haurà mort, perquè tots els vasos conductors hauran col·lapsat, no té aquesta capa protectora, i llavors tota la fusta que hi ha actualment s'haurà de treure i deixar que rebroti de soca.
2: El CREAF ha calculat que un 60-65% del que ha cremat a les Gavarres és suro. Això ajudarà a que aviat el verd vagi tornant a tenir l'espai cremat.
20: De fet, totes les espècies que veiem aquí, cadascuna a la seva manera, està acostumada a sobreviure en incendis. El suro, amb la capa aquesta que dèiem protectora, que permet que sobrevisqui tota la part aèria, fins i tot. Les alzines, roures i altres rebrotadores doncs, tenen la capacitat de rebrotar de soca. Per tant, l'arbre sobreviu. I els pins o altres coníferes tenen la capacitat de que les seves llavors sobrevisquin en el foc i germinin altre cop. Per tant, totes aquestes espècies que podem veure aquí, tant els pipinyer com els dines, roures o els suros, com a espècies i continuaran sent després del foc.
2: L'incendi va afectar massa forestal, 20 cases, però també animals. A la zona cremada no hi veiem pràcticament cap ocell. De fet, l'únic que sentim són grills, ocells, cap.
20: Els ocells segurament són els que pitjor han passat en el sentit en què encara moltes espècies estaven en època de cria. Per tant, encara hi havia molts polls del niu, el 3 de juliol, o polls que encara no volaven per si sols, i pot haver-hi hagut mortalitat de moltes espècies d'ocells forestal en aquest sentit.
2: La setmana que ve el govern es va comprometre a anunciar els diners que destinarà als programes de regeneració i millora de la gestió del massís de les Gavarres. També segurament subvencions per a propietaris. La feina a partir d'ara serà veure com va creixent el verd i, a més, també retirar arbres morts, que no siguin en el futur combustible per a pròxims incendis. Al mateix temps, també van notar, durant l'incendi de les Gavarres, que faltaven dipòsits d'aigua i segurament arreglar algun camí més.
12: Va ser un incendi al cor de la Costa Brava, al Baix Empordà, i precisament aquí, al Baix Empordà, hi ha preocupació entre els alcaldes de la zona per la quantitat de gent que hi arriba a l'estiu. Un d'ells és l'alcalde de Platja d'Aro, un dels pobles que més multiplica la seva població d'hivern a estiu, quan arriben aquests mesos d'estiu, i admet a Ser Catalunya que la Costa Brava està saturada. Maurici Jiménez, del PSC, considera que els pobles de la zona han de fer una reflexió conjunta sobre si realment cal promoure o no que hi vagi més gent a l'estiu, Carles.
2: Un Maurici Jiménez que, sobretot, es fixa en els visitants d'un dia. Explica que de les 150.000 persones que poden estar a Platja d'Aro un 15 d'agost, unes 70.000 arriben i marxen el mateix dia.
21: Els que vivim tot l'any i participem per la via de taxa i per la via impositiva. Els que tenen segona residència participen per la via impositiva. Els que van a l'allotjament turístic, al càmping, a l'hotel, a la pensió, participen per la via impositiva a través de la taxa turística. El visitant dia, com participa? Aquest no participa.
2: Defensa, fent un símil amb el que es paga pel forfès quan es va esquiar, que s'ha de trobar la manera de cobrar els visitants de dia.
21: A mi m'agradaria que la gent que pogués venir disfrutés no només de l'estiu, no fes un consum de 7 hores i emplenéssim tots els pàrquings al matí per deixar-los buits a la nit.
2: L'alcalde diu no tenir la fórmula clara per tota la Costa Brava, però que a Cadaqués posar una barrera i dir que no hi pot entrar mai gent els ha anat bé.
21: Hi ha hagut decisions valentes a la Costa Brava, Cadaqués ha tancat accessos, les Gavarres les hem tancat per reduir l'ús intensiu d'algunes zones. Em sap greu, però jo crec que hem de continuar per aquesta línia. És l'única manera que tinguem el turisme que volem.
2: Argumenta que no s'atura més el poble quan ja està a rebentar i que, a més, provoca fluxos de gent a altres pobles propers.
21: Fa molt temps que parlem de qualitat per sobre de quantitat i la gent s'equivoca quan pensa que diu no, parlem de qualitat perquè voleu gent en calés. No, parlem de qualitat perquè parlem de gent que no faci un consum intensiu del nostre poble.
2: Jiménez demana, més enllà d'una reflexió conjunta de tots els pobles de la Costa Brava i compartir dades entre ells, una reflexió com a país sobre l'època en la que fem les vacances.
21: Hem de tocar una cosa que és molt complexa, que és el calendari escolar. Mentre seguim tenint 2 mesos de vacances a l'estiu, el 80% de la gent farà les vacances a l'estiu. Bueno, significa que tens 8 milions de persones que se't mouen en 2 mesos. Clar, això és saturació.
2: Mentrestant, però, Laura, si algú ens està escoltant mentre intenta trobar pàrquing a Platja d'Aro, si en troba, que ho tindrà difícil, s'haurà de rascar la butxaca.
12: Gràcies, Carla. Sí, pagant Sant Pere canta. Ànims a tots aquells que estiguin fent voltes o buscant pàrquing ara mateix a la a Platja d'Aro o qualsevol altre poble de la Costa Brava. El de les Gavarres va ser un incendi que va provocar que un treballador amb una radial, mentre feia tasques de manteniment a les carreteres, de fet, ara aquest incendi s'està investigant judicialment la responsabilitat de l'incendi, de si és del treballador, si és de l'empresa, però sigui com sigui, sàpiguen que només un de cada 10 incendis iniciats a Catalunya aquest estiu ha començat per causes naturals. Per això avui ens volem fixar en l'origen d'aquests incendis i si és o no piromania, perquè aquesta és la principal causa dels incendis. Ens ho explica la Gemma Parellada.
3: Ja sigui per accident, negligència o de manera voluntària, nosaltres, els humans, som a l'origen del 90% dels focs que cremen al nostre territori. Ara es propaguen molt ràpid degut a les condicions meteorològiques extremes, però la primera guspira és gairebé sempre a les nostres mans. Josep Antoni Mur és l'inspector en cap del cos d'agents rurals.
4: Amb el que portem d'estiu, un 9% han estat per causes naturals, per llamps. Per accidents teníem amb un 21% dels incendis. En negligències doncs, estem a un 26%, sobretot per l'ús de material pirotècnic i llançament de burilles. Intencionats estarien sobre el 16% i un 27% dels incendis amb investigació.
3: Els agents rurals són els encarregats d'investigar les causes dels incendis.
4: La mitjana d'incendis intencionats dels últims anys a Catalunya està sobre el 25%.
3: És a dir, un de cada quatre és intencionat. I avui hem volgut posar el focus en la piromania, perquè tot i que no tots els incendis provocats els han encès un piròman, sí que és cada vegada més freqüent.
4: La majoria dels incendis intencionats responen a persones que tenen problemes de salut mental. Avui a buscar altres motivacions són molt estranyes. Si hi hagi una motivació econòmica, doncs, pràcticament ja no es dona, perquè sobre terreny cremat doncs, no es pot fer ni edificar ni fer canvis d'ús del terreny. Són anecdòtics als incendis intencionats per alguna causa d'aquest tipus.
3: I la piromania està descrita com a malaltia mental.
22: S'inclou dins del trastorn de manca de controls d'impulsos, similar, per exemple, a la cleptomania.
3: El doctor Narcís Cardoner és el cap de servei de psiquiatria de l'Hospital de Sant Pau.
22: És un impuls irresistible, no treu que la persona sigui conscient de que el que està fent és un delicte. No? En molts casos ells expressen aquests sentiments de culpabilitat, aquest retret que es fan cap a ells mateixos, i una cosa molt objectiva és que molts d'ells activen els sistemes de bombers, no, el 112, per exemple, per poder solucionar el que han fet, no? Perquè aquesta acció respon a un impuls que pareix irrefrenable de poder controlar.
3: És a dir, el piròman, el malalt, no crema per fer mal, tot i saber que en fa.
22: Ja dic que és molt important pensar-ho perquè moltes vegades hi ha persones que fan ús del foc com podria fer ús d'un altre tipus d'artefacte o d'acció per fer mal. No? En aquest cas no és això, sinó que és el foc és el que genera aquesta fascinació i aquest impuls irrefrenable per provocar-lo.
3: Però el doctor explica que està molt poc estudiada, que és difícilment detectable i, per tant, difícil d'aturar.
22: Són persones que moltes vegades conviuen amb aquesta situació, que no és una situació que pugui ser explícita, que es pugui veure clarament, hi ha aquesta idea, aquesta fascinació que moltes vegades podries detectar de la persona per tot el que té a veure amb el foc.
3: Durant el que portem d'any a Catalunya s'han detingut 4 persones per provocar incendis forestals. Les condemnes per aquest delicte poden arribar als 20 anys de presó.
0: Cadena SER.
23: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
24: Tots els nostres continguts.
23: Som a tot arreu. Som al teu costat.
24: Descarrega't l'app de la cadena SER.
23: Tot això passa aquí.

0: aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Són les 2:24. Avui, a l'hora 14, una nova píndola sobre arquitectura. Avui parlem d'arquitectura feminista i també d'urbanisme amb perspectiva de gènere. Pau Puig, explica'ns de què parlem avui.
2: L'arquitectura feminista és una posició feminista vers l'arquitectura, un procés que es basa en buscar la igualtat als espais, fer carrers il·luminats, espais vius i segurs, amb visibilitat accessibles, on tothom s'hi senti còmode. En parlem amb Zaida Mushi, arquitecta i urbanista, especialista en perspectiva de gènere.
3: I la seguretat, la primer, és quan s'aconsegueix amb que hi hagi gent diversa al carrer i que passin coses diverses, que hi hagi activitat a les plantes baixes, que hi hagi comerços, no? És una ciutat que està plena de tanques i de reixes, no és segura, encara que posi llum.
2: Un altre dels objectius és posar en valor les dones que han fet arquitectura, sobretot que sovint estan infrarrepresentades. Des de finals del segle XIX, les dones arquitectes comencen a reflexionar sobre aquest concepte. No és fins als anys 90, però, quan se senten les polítiques i l'urbanista Eva Kael crea un espai dedicat a fer polítiques urbanes feministes a la ciutat de Viena.
3: Doncs va fer durant 30 anys molts projectes pilots de diferents escales amb perspectiva de gènere feminista. Barris, rehabilitació de barris, nous barris, habitatges.
2: Mushi explica que a la ciutat de Barcelona s'han començat a fer projectes enfocats a aquesta arquitectura, com les superilles de Consell de Cent o el Poble Nou.
1: I aprofitant que aquesta setmana s'ha celebrat el Dia Mundial del Cervell, us expliquem que ha estat identificada una peça clau de la fertilitat. Són unes cèl·lules immunitàries que resideixen precisament al cervell

0: A nivel de diagnóstico también, ¿no? Porque hay muchos problemas asociados a la reproducción o a la fertilidad cuya causa no está clara, y esto abre una nueva vía de un biomarcador a investigar, si realmente puede haber cambios en la proteína RANK o demás.
1: A més, plantegen noves vies de recerca, ja que aquestes cèl·lules immunitàries estan implicades en moltes malalties que es regulen al cervell, des del càncer i les metàstasis cerebrals fins a l'Alzheimer o al Parkinson. Segons González, hi ha la possibilitat que la mateixa proteïna RANK estigui regulant aquests processos que fins ara no s'havien estudiat.
2: Gràcies, Susana Ruiz. Donem ara un cop d'ull als esports. El Barça femení ja fa oficial la seva tornada, la de Martina Fernández. Ens ho explica tot plegat la Sier Chávez. Què tal? Bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. La central empordanesa, 21 anys i formada a la Masia, torna a casa després d'una temporada i mitja a l'Everton, on s'ha consolidat com a titular. El club laurana ha executat l'opció de recompra que es va reservar quan la va traspassar l'estiu passat, i aquest curs Martina ha disputat 27 partits amb 2 gols i 2 assistències. D'altra banda, qui començarà la pretemporada amb un pla personalitzat és Aitana Bonmatí. La migcampista continua arrossegant molèsties del turmell i ha deixat clar que la prioritat és recuperar-se del tot.
4: Jo vaig acabar la temporada, bueno, haver-me de putxar cada partit, voltaré per poder jugar sense dolor, no? Hi havia entrenos que no els feia perquè no podia. Vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc.
3: Una Aitana que començarà, doncs, la pretemporada amb un pla individualitzat i ho farà en un Barça molt renovat que continua reconstruint una plantilla marcada per les nombroses sortides d'aquest estiu.
5: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

Anem acabant, però abans cal recomanar-vos un pla per aquesta nit, un pla amb sopa de cabra que actua al Festival Portaferrada, Sant Feliu de Guíxols a Girona. Marxem amb aquest Boig de la Ciutat.

0: posem uns anuncis i de seguida obrim el racó de pensar amb la Iolanda Seí.
1: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada. Ser Catalunya, Barcelona.
2: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital. A l'estiu ens agrada tenir-ho tot obert. Les finestres, les portes i, evidentment, el balcó. Cada tarda et convidem a sortir al balcó d'estiu amb Laura Polo Delfó.
3: Aire fresc per unes vacances plenes d'entreteniment, reportatges, entrevistes i històries que recordarem tot l'any.
2: Cada tarda, a partir de les 7, al balcó d'estiu, a la cadena SER i SER Catalunya.
4: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
5: Tots els nostres continguts.
4: Som a tot arreu. Som al teu costat.
5: Descarrega't l'app de la cadena SER.
4: Tot això passa aquí.
2: Anar de festival. Llegir un llibre amb tota la calma. Recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
6: Com la resta de l'any, us esperem els caps de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
2: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons. Dissabtes i diumenges a partir de la 1 a la cadena SER i SER Catalunya.
7: És estiu.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
0: Passen 2 minutets de les 9 del matí. Obrim el racó de pensar avui amb l'actriu i cantant Iolanda Seí. Què tal? Molt bon dia, com estàs?
8: Hola, bon dia, molt bé.
0: Estem aquí. És molt íntim ara, això, eh? Si he escoltat així sense cap música de fons ni res, agafa un to una mica més baix.
8: Anem a agafar-nos algo íntim.
0: Un to molt més íntim. Iolanda, com estàs?
8: Bé, molt bé. Molt bé. Gràcies.
0: Escolta, el racó de pensar, ja ho saps que comencem sempre amb la mateixa pregunta. Què t'ha fet pensar?
8: Doncs mira, Laura, jo la setmana passada vaig estar dinant a casa dels meus pares, que sí? És una cosa que faig de tant en tant, i jo no tinc televisió. Vale. Així que és el moment també de veure què està passant, què hi ha a la tele, quina és la programació. És com dia de pati, a veure què passa.
0: Sí?
8: I va sortir un anunci de Grand Prix. Tu recordes aquest programa?
0: Sí.
8: Sí, per mi va ser un programa dels anys, dels 90, de l'estiu. Era el programa que jo veia a casa meva, que era com... Gran evento. Anem a mirar a Grand Prix.
0: Anem a mirar el Grand Prix.

0: El programa de l'abuela del niño.
1: És que era així, era un programa que ens unia a totes, que era com anem a... I de cop t'he d'explicar una anècdota molt forta.
0: Sisplau.
1: Perquè el Gran Prix era competició entre dues poblacions d'Espanya. El meu poble, Hostalets de Balanyà, va participar-hi. Va participar-hi l'any 2001. Jo tenia 10 anys.
0: Oh, uau! Llavors hauria de ser, clar, esdeveniment del segle.
1: Esdeveniment del segle. Estàvem tot el poble a la pista...
0: Ostres, que boixo!
1: ...mirant el programa. Què va passar? Que vam ser l'equip que va quedar últim. Aquella temporada va ser així. Amb honor, però vam quedar últims.
0: No passa res.
1: No passa res. Però jo recordo aquesta sensació de germanor. Uh-huh. I vaig pensar, què és el que ens agrada d'aquests programes? Què és el que ens atrau? Què hi ha aquí? Hi ha alguna cosa? I pensava en... Hi ha dues coses que ens passa. Primer, que jo crec que ens agrada veure com l'altra persona fa el ridícul.
0: Desenvolupa això, m'agrada com penses.
1: A veure, el Gran Prix és un programa, rotllo gincames, rotllo o humor amarillo, que el que fas és competeixes o en grup o amb parella i fent proves
0: físiques que has de fer,
1: que la majoria...

0: sota hi ha una piscina d'aigua. I tu, què estàs pensant?
1: Cauré.
0: Cauré, i la persona que ho està mirant és que caigui.
1: Clar.
0: No, que caigui, perquè vull, que, vull riure.
1: O sigui, és veritat, és veritat.
0: No, hi ha aquesta cosa de que ens agrada veure l'altra persona, volem que ho aconsegui. Hi ha una part de nosaltres que vol pensar que ho pot aconseguir, sí. Però hi ha una altra part que pensa que no ho aconsegueixi perquè volem que caigui a l'aigua i riure. I, clar, jo pensava, com és que ens desperta plaer veure l'altra persona com fa el ridícul?
1: Mhm.
0: Descontextualitzo i ho trec d'aquest programa. A mi m'ha passat molts cops que jo estic pel carrer i veig una persona davant meu que s'entrebanca.
1: Val.
0: Aquesta persona s'entrebanca, mira al voltant, esperant que ningú l'hagi vist.
1: Ah, sí.
0: Però tu l'has vist.
1: Sí.
0: I això què et provoca?
1: Riure.
0: No? Una mica de riure.
1: Una mica de somriure.
0: Una mica de somriure.
1: Sí.
0: Penso, per què? Per què ens agrada o per què ens provoca plaer veure una persona que... Aquesta ridiculesa tan simple.
1: Aquesta vulnerabilitat, no? Que de cop i volta tothom pot caure de morro, sigui qui sigui. Pot ser el president d'on sigui, pot ser tu, pot ser qualsevol persona que és petita, i cau i ens farà gràcia.
0: I això ens uneix d'alguna manera, no?
1: Això és veritat.
0: Això ens uneix, això ens fa sentir que som persones ridícules i no passa res, i que a tu et pot passar i a mi també.
1: Exacte.
0: I no passa res. És com alguna cosa que ens uneix. I això... Jo crec que ens costa dir-ho en veu alta, però ens agrada fer el ridícul i ens agrada veure l'altra persona fer el ridícul. I no passa res.
1: És bonic, una... això, estic d'acord.
0: Sí, perquè no ho farem tot bé.
1: Exacte.
0: I això ens ha de tranquil·litzar una mica.
1: Però una altra cosa que crec que també ens uneix molt és competir. És
0: sí.
1: A dir, en el fons, també, o sigui, et compro 100% això de que hi ha un punt que el ridícul ens atrau. Fer-lo nosaltres una mica, hi ha qui més qui menys, hi ha qui té el sentit potser més desenvolupat i qui li fa molta vergonya, però ens uneix veure-ho, però especial la competitivitat. Que jo crec que aquí també estem obrint un meló molt interessant.
0: No, no, aquí és l'altra cosa que vaig pensar. Ens entra unes ganes, o sigui, a mi m'ha passat, recordo jo, la Ioli de fa 10 anys, de quan tenia 10 anys, mirant el Gran Prix del meu poble, i clar, era el meu poble i jo volia que guanyés, hi havia una cosa de pertànyer
1: sí,
0: a l'equip.
1: Sí.
0: Però quan no és ningú que tu coneixes, també et surt aquesta cosa de jo vaig amb aquest equip.
1: És
0: aquest
1: veritat.
0: Equip és meu. No coneixes de res. No coneixes de res, però has empatitzat amb aquesta persona o amb aquest equip, i això és meu. I jo vull que aquest equip guanyi. La competició pot ser molt, molt dolenta. O sigui,
1: sí,
0: ens pot treure
1: sí.
0: com una part molt agressiva.
1: És veritat.
0: Perquè jo em vull posar per sobre d'aquesta persona.
1: Sí.
0: Vull que aquesta persona... O sigui, jo vull ser aquesta persona que guanyi tot. I això, aquests dies ho hem vist. Ho hem vist molt fort amb el Mundial, com ens pot sortir aquesta agressivitat contra l'altre, perquè va molt més enllà de que jo guanyi. Vull que aquesta persona perdi.
1: És veritat.
0: Vull que aquesta persona estigui per sota meu. I això és una cosa que ens passa des de petites. No sé si a tu t'ha passat o tu has jugat amb jocs de competició o, jo què sé, has jugat a bàsquet o a futbol, algun esport
1: d'aquest i tant, sí, sí, sí. Vols guanyar, sí, sí.
0: Jo jugava a bàsquet de petita i jo volia guanyar. Però jo volia guanyar perquè hi ha una satisfacció de quedar per sobre.
1: Clar.
0: I a més, que tothom al teu voltant et felicita per guanyar.
1: Evidentment.
0: I això com ho fem?
1: O sigui, com ho gestionem?
0: Com ho
1: no?
0: gestionem?
1: Això...
0: Perquè estem...
1: Guanyar és addictiu.
0: És addictiu.
1: Clar.
0: I a part, estem intentant que les nostres infàncies creguin aquesta cosa de l'important és participar.
1: Mm-hmm.
0: Però en el fons...
1: En el fons el que volem és guanyar. Tothom, ja està,
0: guanyar. Tothom vol guanyar i es premia qui guanya. I clar, estem veient aquests dies, per exemple, al Mundial, aquestes reaccions que han tingut, jo què sé, l'últim partit, no sé si el veu veure.
1: Però... Sí, bueno, sí, l'hem hagut de veure, perquè per força, perquè, mare de Déu, està el partit d'aquest per totes bandes.
0: Clar, clar.
1: Doncs la tele hi és, el partit, encara.
0: Exacte.
1: però
0: aquestes imatges dels jugadors d'Argentina, per exemple.
1: Sí, al final ja...
0: Al final, ja has perdut.
1: Ja està, supera-ho.
0: Ja està, supera-ho.
1: Perquè, escolta una cosa, mira, és que em diuen que tenim el tall del Gran Prix de quan el teu poble...
0: No m'ho crec.
1: Espera, tenim un fragment que podem escoltar.
2: Pues sube el marcador. Ahí lo tienen, son 19 puntos, valen ya, que va poquito a poquito. Pero fíjense, se está distanciando poquito, con poquito, 30 poquito, arriba Valde Fuente.
0: Poquito a poquito y poquito a poquito vam quedar al
1: final. El poble,
0: final.
1: Per això s'ho va prendre igual de malament que l'Argentina?
0: No. No, perquè hi ha alguna cosa de que ja ens sentíem guanyadors d'haver estat allà.
1: Ahà, vale.
0: I això no és una cosa que no tothom té, aquest sentiment de... Mira, ho hem fet, hem arribat fins aquí i que bé que ens ho hem passat, no? Perquè al final aquesta cosa de... Sí, l'important també és participar i la germanor que ens ha portat aquest moment de felicitat de... jo què sé, ens hem unit persones que durant el poble...

0: durant el dia a dia potser no parlem, potser no ens dediquem a fer alguna cosa conjunta, però aquell dia estàvem...
1: Aquell dia vau ser un poble.
0: Un poble.
1: Tots units. Tots units. Tots pel mateix, anàveu allà a lluitar pel mateix.
0: Sí. Això
1: és bonic.
0: Això va ser molt bonic. Clar, després veus les imatges d'aquests dies, per exemple... Mm. Clar, va sortir a Espanya, no? Aquesta cosa de ja surt la germanor de tots som Espanya, però també surt aquesta cosa de què és Espanya, què no és Espanya, com en una competició dintre de la mateixa unitat de sentit de país.
1: Sí.
0: I clar, la competició també et porta a competir entre els teus iguals dintre del mateix equip.
1: Certament.
0: No?
1: Certament.
0: És com, hem guanyat, però jo he fet això. Que ha fet que jo... O sigui, jo he fet aquest gol o aquesta cosa que ha fet que guanyem. O sigui, tu, jo estic una mica més per sobre de tu. Mm-hmm. Quan al final és com...
1: Som un equip,
0: som
1: en teoria,
0: un
1: no?
0: equip, sí, en sí, teoria.
1: Sí, sí, sí.
0: En teoria som un equip i hauríem de celebrar-nos les unes a les altres, no?
1: Però creus perquè això també és aplicable en el dia a dia, les feines que fem? És a dir, aquesta competitivitat, ara pensàvem, quan dèiem, quan som més petites, per exemple, quan vols jugar, de fet, encara ara, vull dir, quan ets adult i també jugues a esports, també... Segueix sentir aquesta competitivitat, aquesta rivalitat al camp, que és 100% necessària. Però tot això també es porta en el camp personal. És a dir, també a la feina a vegades penso que competim. I en el vostre cas, en el cas d'actors i actrius, clar, és que ets tu o les 700.000 actrius que hi ha a Catalunya i a Espanya. És a dir, llavors hi ha un punt de dir, bueno, som un equip, totes fem la mateixa feina, totes ens estimem, perquè és veritat que tothom ens estimem molt, també els periodistes... Però tu mires pel teu bé, perquè tu has de menjar a finals de mes.
0: Clar, és que al final, si ho desgranem una mica, hi ha molts espais de la nostra vida en la que ens trobem competint directament. I a la nostra feina competim directament. I a mi em passa que jo tinc una germana bessona que ens dediquem al mateix i competim directament.
1: Sí.
0: Hem hagut de fer molts esforços,
1: molta teràpia.
0: Molta teràpia per entendre que no va de mi, que va d'una cosa molt més grossa, que és hi ha algú que està decidint una cosa molt concreta i jo igual no puc complir aquest espai, però no m'ho portaré a lo personal de no estar en contra meva. No? Mm. I això crec que és el més difícil com a societat o com a persones que estem intentant fer alguna cosa igual. És com, no va de tu, no ets pitjor que aquesta persona, és que aquesta persona té una cosa que li agrada més.
1: Sí.
0: I ja està.
1: O que per aquest projecte encaixa més això que té aquesta
0: exacte,
1: persona. Ja està.
0: Exacte, però clar, això crea molta tensió.
1: No, clar.
0: A mi em crea molta tensió entre la família directament, però entre les meves amistats, que ens dediquem al mateix, no?
1: Mm-hmm.
0: Com gestionem la quan a tu et diuen que sí i tu estàs amb la teva amiga, que també ha fet el mateix càsting, i li has de dir que m'han agafat a mi i a tu no, en aquell moment.
1: Ja.
0: És molt difícil no enfadar-t'hi. O que no et surti aquesta enveja, aquesta ràbia, aquesta cosa de... Perquè al mateix moment que tu et sents que bé que t'hagin agafat,
1: sí,
0: que li has de dir felicitats, alhora penses, merda, no m'han agafat a mi.
1: Yeah.
0: I aquesta ràbia, aquell moment, l'has de poder gestionar. I et surt aquesta competició de si ho hagués fet millor, si no hagués dit aquella frase, si hagués no sé què. I és com, no, no va de mi. Intentar pensar que no va de mi és el més difícil.
1: Mm-hmm.
0: I acompanyar igualment a la teva amiga a dir felicitats.
1: Ja està. Sí, però també és veritat que dues coses que vull dir, eh? Una és que en el fons la competitivitat va lligada sempre en aquesta frustració, la gestió de la frustració, perquè és inevitable que o guanyes o perds, no hi ha una altra opció. Si perds, hauràs de gestionar el que ve, que és la frustració. I l'altre tema és alegrar-te amb pels altres, que això també crec que... a veure, no sé, vull dir, vosaltres oients també, casa vostra, cadascú aquí sap quan és sincer i quan no ha sigut sincer, quan a vegades... ha felicitat, per exemple, una persona per aconseguir una plaça, m'invento, que volia també, qui ho està dient, no? Aquí hi ha un treball. També crec que, quan són amistats, tu t'has d'alegrar per la persona.
0: Sí.
1: T'has d'animar i d'alegrar. I si no és el cas, aquí jo crec que hi ha alguna coseta estranya que s'ha de treballar.
0: Jo crec que està molt bé dir això, ens hem d'alegrar, però crec que tampoc passa res si et surt, si sents una mica de... ràbia, perquè crec que és normal.
1: És normal, sí.
0: Absolutament.
1: És normal.
0: Evidentment, el que hem de treballar és que aquesta ràbia no et faci no poder alegrar-te de la teva amistat, teva parella o amiga o germana o el que sigui, no? Vull dir que no guanyi aquesta ràbia.
1: Que no te'n segui, no?
0: Que no te'n segui. Sí. Perquè al final són les dues coses alhora. És treballar el sentiment de ràbia que t'està provocant i d'alegria, perquè al final és algo positiu. És algo positiu i alegrar-te de les coses boniques que se li passen a l'altra persona va d'això.
1: I et fas sentir millor. O sigui, també hi ha un punt que suposo que us ho heu trobat tots, però quan tens ràbia i frustració, et sents d'una manera que és horrorosa, una merda, però en canvi quan t'animes per una altra, quan t'alegres i estàs contenta, home, la satisfacció que et provoca això és impagable. Vull dir que...
0: Sí, i al final et fa una mica més estar en contacte amb una cosa com més important de la meva individualitat, que és el col·lectiu, no? Que sí. Si a tu et va bé, si a totes ens va bé en general, no? És com no buscar només que a mi em vagi bé, els meus únics objectius, a la meva felicitat, no? Que jo tingui èxit, no? Crec que si aconseguim que totes ens vagi bé, si aconseguim que col·lectivament totes aconseguim estar felices amb el que fem, que ens vagin bé les coses, doncs és un sentiment que crec que és com molt més bonic que aconseguir la pròpia individualitat, la pròpia, el plaer individual, no? Crec que l'objectiu final seria que totes estiguem una mica més felices amb el que fem, no? I que no estiguem competint perquè tu et vagi millor que a mi. No, no, si ens va bé a totes, doncs ens va bé a totes, i això és molt millor, crec.
1: Doncs Déu-n'hi-do, el Gran Pix, sí que t'ha fet el pensar,
0: Gran Pix,
1: mare de Déu.
0: El Gran
1: Pix, quina fonda reflexió. Escolta, tens pressa?
0: No.
1: Vale, queda't aquí.
0: Vale,
1: perquè vinga. Volem canviar, volem explicar-vos també que, ja ho sabeu, estem en aquesta tercera pujada de temperatures, amb aquesta calorada que està fent aquests dies, temperatures que superen els 40 graus, nits infernals, no sé si t'has trobat ja amb nits aquestes que costa dormir.
0: Molt.
1: Perfecte, ens vas perfecte, perquè el tema que parlem ara, crec que et sentiràs molt interpel·lada. De fet, segur que oients, tots vosaltres us sentiu interpel·lats per això. No podem escoltar, crec, els...
2: Yo en casa no tengo aire, sino que tengo un ventilador, lo peor por la noche, lo cual intento acercarlo a la cama lo máximo posible, pero aún así se vuelve difícil.
3: Realment fem ús constant del ventilador que tenim, sobretot per la nit, perquè si no és impossible dormir, i pel matí, si corre una mica l'aire, obrir les finestres, però també sempre està el ventilador en marxa.
4: Aquest any ja ha sigut algo impossible. 32 graus a l'habitació, perquè és un dúplex, amb el qual l'escalfor se'n va tota cap a dalt. Tot el que hem decidit definitivament de posar aire condicionat.
5: Que si me multa la comunitat, que me multe, però que voy a poner el aire acondicionado aunque caiga agua a la calle.
1: Ja ho escolteu, hi ha gent que aquest any ha dit ja no puc més i s'ha decidit posar aire a casa. No sé si d'aquí a taula també us hi heu trobat tots, totes, i...
0: Jo m'he sentit molt representada amb aquesta persona que ha dit visc en un dúplex, perquè jo visc en un dúplex, tinc una habitació dalt, i puja la calor molt forta. Tenim aire condicionat, i aquest ha sigut l'estiu que he dit ja no aguanto més, l'encenc, perquè és aquesta cosa de, bueno, intentem no posar-lo molt, perquè és molt car, perquè no sé... Aquest any ja veurem les factures que passa, però és molt insuportable.
1: Sí. És insuportable.
6: Doncs mira, Laura, jo una mica feia 5 anys que vivia en el mateix pis de lloguer i durant els últims 5 anys hem anat tirant doncs, això amb ventiladors de sostre i amb ventiladors de peu, però aquest any hem dit és que no podem més, o sigui, ens estem fregint literalment. I dilluns ens van venir a fer un pressupost per posar aire condicionat i també et diré que vam quedar bastant gelats, per tant... No sé què farem, perquè em van dir que podia ser fins a 20.000 euros. O sigui, vaig quedar morta perquè va dir que sabia com d'obrir el sostre i no sé quina instal·lació s'havia de fer. Mm-hmm. Que us prometo que la calor... O sigui, se'm va passar el moment, eh? Ja, fa 3 dies que no sento calor. Que dic...
1: Doncs m'agrada perquè estàs introduint, crec, dos temes que avui, en aquest espai que haurem de dedicar aquests minutets a les 9 i 20 del matí aproximadament, perquè segur que si us hi heu trobat o us hi esteu trobant ara mateix, us agradarà tenir resposta al que volem plantejar. Tenim a nosaltres el consultor i assessor energètic, en Manel Rivero. Bon dia, Manel.
7: Molt bon dia.
1: A veure, la Judit justament deia, no? Ostres, la Judit o la Yolanda, una de les dues, deia la factura de la llum, no? Això, què? O sigui, es nota, no es nota? L'aire condicionat, Manel, com encareix aquesta factura de la llum?
7: Vinga, anem a explicar una miqueta. El primer que hem d'entendre és que necessitarem aire condicionat sí o sí. O sigui, és la màquina. I hem d'entendre aixecant la vista. Serà una màquina que ens ha d'acompanyar. Les vivendes, evidentment, que les hem d'aïllar millor. Si s'ha d'invertir en que no entri la calor. Però estem en una zona que, a pesar de que no deixem que entri la calor, seguiran entrant calor. Menys que si estic aïllat, entrarà menys. I encara és molt el rebut elèctric. Aquest és l'adulte, sempre ens ho pregunta tothom. Molt bé. El primer, hem d'entendre que refredar a casa nostra és saludable. És molt saludable. Amb la qual cosa, aquest sobrecost val la pena fer-ho. I quin sobrecost? Què gasta més? Una bomba de calor aire condicionat? Perquè l'aire condicionat és una bomba de calor, eh? S'ha de parlar amb propietat. Una bomba de calor amb split. Una bomba de calor aire-aire. Aire de fora, aire dins de casa. I l'única manera i l'única màquina que tenim per refredar casa nostra és una bomba de calor que li diem aire condicionat. A partir d'aquí, què és millor, ventilador o aire condicionat? Doncs pues depèn de la temperatura. Per què hem pogut aguantar fins ara? Perquè a casa nostra no pujava d'una temperatura que els tècnics li diem la temperatura gatillo, que és 27 graus. De 27 graus cap a baix podem passar movent aire. De 27 graus cap amunt necessitem refredar.
1: És a dir, perdó, fins pena... al 27 d'això un ventilador serviria, fins als 27
7: Exacte.
1: Graus.
7: Exacte, sí, va. Clar. I fins i tot 28 i 29 aguantant i suportant temperatures no saludables. Clar, què vol dir? La nostra salut també té un preu. Val la pena pagar, un exemple, una bomba de calor encesa 12 hores al dia, que seria la meitat del dia, no tot el dia seguit, però sí a hores, les hores de més calor que fa durant el dia, les hores de sol, no? I després, quan ens anem a dormir, tornar una altra estoneta, refredar una miqueta l'habitació, més o menys pot incrementar entre 1 i 2 euros al dia. Què passa? La màquina, la bomba de calor, no treballa lineal, no treballa, la poso en marxa, funciona 1.000 watts, tantes hores, no. És una màquina que fluctua i va consumir més o menys en funció de la temperatura ambient que jo vull aconseguir i la temperatura que jo agafo del carrer. Amb la qual cosa, més o menys encareix entre 1 i 2 euros al dia. Si al final del mes hem encarit 30 euros per refredar casa nostra, ha valgut la pena? I aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Aquests 30 euros, hi ha famílies que van apurades i aquests 30 euros els representa un cost, però és saludable. O sigui, no estem invertint, no estem tirant diners, estem invertint en salut. I això vol dir que reverteix en la nostra pròpia salut i en els serveis públics, que la gent que ho passa malament acaba al final en el CAP demanant ajuda perquè no pot suportar aquesta temperatura.
1: Déu-n'hi-do. I escolta, una cosa, és recomanable tenir l'aire condicionat engegat tota la nit?
7: Vinga, jo el que recomano és refredar. Com? I tenim dues maneres de fer-ho. Les pròpies màquines, bombes de calor, aire condicionat, funcionen de dues maneres, o produïm fred o com un deshumidificador. Tots i totes que tingueu una màquina, mireu, canvieu el mode. És un botó que diu mode. I en el mode podem veure que podem fer calor a l'hivern, podem fer fred a l'estiu, però podem posar una gota d'aigua i posar-lo en mode humitat. El deshumidificador el que fa és treure humitat, que així la sensació tèrmica és molt millor, i alhora gasta 10 vegades menys. Jo recomano des de fa molts anys posar màquines en modo dry o modo deshumidificador. Proveu-lo, ja veureu què. I llavors la màquina treballa gastant 10 vegades menys i per poder treure la humitat el que fa és condensar. I em treu i em va posant aire fresquet, molt a poc, però suficient per baixar aquells 2 o 3 graus que tinc de més a l'habitació, mantenir una temperatura raonable, gastant molt poqueta energia. Hi ha vivendes que hauran d'estar tota la nit enceses, la màquina, perquè han agafat més de 27 graus. Hem escoltat un senyor que deia, casa meva es posa 32, això no és saludable. Hem d'aconseguir tenir la temperatura i la humitat adequada.
1: Mm-hmm. No sé si em volies preguntar alguna cosa.
0: Sí, no, aquesta informació que m'acabes de donar me la guardo perquè fa dies que penso com ho puc fer a la nit per no sentir el buf tota la nit. Doncs aquest mode me'l guardo. Has dit que només són 1-2 euros al dia.
6: Jo també m'he quedat molt sorpresa.
0: M'he quedat molt sorpresa.
6: 30 euros al mes, sí. Només? Jo em pensava que era molt més car, eh? Molt més. O sigui, totalment.
7: No. I us posaré un exemple molt fàcil. Si la màquina, aquesta bomba de calor aire condicionat, té 30 anys, és possible que gasti 3 o 4 euros al dia. Clar, són màquines molt poc eficients. Si la màquina és dels últims 10 o 12 anys, vol dir una màquina ja inverter, una màquina eficient. Penseu que les bombes de calor és la màquina més eficient de la vivenda, la més. Són supereficients per produir calor i per produir fred. Molt més que una caldera de gas, molt més que una, bueno, moltíssim més que una caldera de gasoil, amb la qual és la màquina. El nostre futur serà escalfar aigua calenta sanitària, la de les dutxes i banys i cuines, amb bomba de calor, produir calor i fred dintre de casa amb bombes de calor, i d'aquesta manera gastarem molt poca energia, serà elèctrica, que en un moment donat ens la podem produir a la teulada, amb plaques solars, i gastar molt poqueta. És una màquina supereficient, de veritat. Les mesuro molt, em dedico a fer formació i divulgació sobre aquests temes i ensenyo que, de veritat, que és la màquina més eficient que podem tenir i la més saludable. Ens dona allò que necessitem per tenir una confortabilitat dintre del nostre habitatge que no l'aconseguim si no posem una bomba de calor.
1: Clar. I després hi ha altres truquets, com dèiem, que poden també ajudar que el pis estigui mínimament més ben aïllat, com això, baixar persianes, jo a casa meva. El de dia sembla el de nit.
0: Durant el dia és una cova.
1: Baixat, és una cova. No sé si hi ha més trucs que ens puguis dir que potser puguin servir per refrescar-los. Crec que hi havia algú que deia que posava els llençols dins el congelador, però això em sembla una mica... No sé si després és bona idea, perquè estàs tot moll, no? Una mica com porcot.
7: Mira, us donaré diversos truquets. El primer, hem de tenir clar les solucions senzilles econòmiques per gent que no té diners o no vol gastar més diners, o per gent que viu en un habitatge de lloguer que diu, clar, és que no puc invertir en fer una rehabilitació integral. Jo el que recomano és fer rehabilitació, que vol dir tapar la calor, que no entri la calor a casa. Si evitem que entri la calor a casa, la casa s'escalfarà menys. Persianes, però també hi ha altres truquets. Per exemple, sabeu aquestes màrfagues d'anar a dormir i fer un bivac, que són d'aquelles que tenen com mig centímetre de gruix, ¿vale? I que algunes són platejades, les que posem als cotxes perquè no entri el sol en el vidre frontal. Això es podria posar al vidre, si tinc un vidre malament aïllat. O sigui, l'hem vist a França aquests dies, l'hem vist a Alemanya aquests dies. La gent que posava les finestres com màrfagues platejades per evitar que el sol entri dintre de casa. O sigui, si tenim una persiana, les persianes d'abans, les mallorquines, aquelles que sortien i s'enganxaven al balcó, aquelles que recollien a dalt, ¿vale? Aquestes persianes també van molt bé. Tot el que sigui protegir que no entri el sol evitarà que m'entri la calor i puc passar, a lo millor, moltes nits amb un sol ventilador perquè he impedit que entri la calor. Una altra cosa que existeix, films que són com aquells de forrar els llibres, aquells transparents, però especials per vidre, que són films limitadors de calor. Són tèrmics, es posa el vidre, alguns són de fora, del vidre per fora, i alguns són del vidre per dintre. Tenen una mica de tint, una mica de color, com aquells que es posen en els cotxes, a vegades per tintar els vidres laterals, però no cal tan fosc, que eviten la calor. I això el que fan és, amb una finestra vella, amb una inversió relativament petita, i són inventillos econòmics, això no supleix una finestra ben aïllada, però puc pal·liar, o sigui, molts dies puc passar amb un limitador de calor.
1: Clar.
7: Quan menys calor m'entri a casa, millor.
1: Molt bé. Doncs escolta, tot queda apuntat. Manel Rivero, consultor i assessor energètic, moltíssimes gràcies per ser aquí a Catalunya amb nosaltres avui.
7: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé. I el que volia dir-vos també és que, clar, tot això és fantàstic sempre i quan això tinguis els diners per permetre-t'ho, evidentment. I sempre que visquis en un pis o una casa de propietat, perquè, clar, quan vius en un pis de lloguer, Judit, tot es complica una mica més.
6: Sí, tot es complica més i bastant més. Nosaltres el que hem fet, Laura, ha estat parlar-ne amb en Jaime Palomera, ell és responsable d'habitatge d'Hidra, perquè uns amics ens ajudi una mica a resoldre què passa en tots aquests casos.
8: El propietari de l'habitatge és qui té l'última paraula i la decisió no depèn de res. És a dir, no ha d'estar justificada. Si no vol, no s'instal·la.
6: Doncs ara ho escoltem. Laura, em sap molt de greu dir-te que si estàs en un pis de lloguer, el propietari té l'última paraula. És a dir, ell pot decidir si es posa o no es posa aquest aire condicionat, encara que tu tinguis el pis a 35 graus. Ell, si no vol que es posi un aire condicionat, et pot dir no vull, perquè s'han de fer modificacions a l'estructura i tot això, i per tant, l'aire condicionat no es posa.
1: I escolta, qui l'ha de pagar, aquest aire condicionat?
6: En cas que ell s'hi posi bé i digui, mira, doncs sí, jo accepto que es posi un aire condicionat al pis, endavant, no sé què, et pot fer pagar-lo tot a tu. Sí, pot dir, mira, saps què? L'assumeixes tu aquest cost, a mi em sembla molt bé.
0: Doncs
6: que
0: quan me'n vagi del pis, clar, m'emporto l'aire condicionat.
6: Clar, aquí
0: no?
6: Està una mica la cosa. Es veu que tu pots agafar i l'aparell te'l pots emportar, el que no pots fer en cap cas, evidentment, és no deixar la instal·lació, perquè la instal·lació ja està feta, i l'únic que tu pots fer és emportar-te aquest aparell.
1: Ostres.
6: El que sí que ens recomana Jaime Palomera és, ostres, abans d'assumir-ho tot completament, tot el preu, sí que pots intentar negociar una mica, no? O sigui, és allò de dir, ostres, a veure, intenta negociar amb la propietat, de dir, home, jo sí que vull aire condicionat, però això és un benefici per al pis, per als pròxims llogaters, per tant, intenta negociar a veure si saber pagar una part. Però obligat, obligat, no n'hi està, eh?
1: I què passa si l'aire condicionat s'espatlla? Qui ha de pagar la reparació?
8: Per avaria, simplement, de l'aparell pels anys que té, aleshores, en aquest cas, sempre és el propietari qui se n'ha d'encarregar.
6: Aquí, doncs, en aquest cas, és el propietari. Mm-hmm. O sigui, el que explico una mica en Jaime Palomera